0: una matinada més, el que volem, el que ens agrada, és poder tenir una reflexió, el poder tenir una anàlisi, una mirada, posar-nos un mirall en el que poder reflexionar sobre moltes coses. Crec que aquestes parades i aquestes reflexions estan molt bé. Ja sabeu que jo sóc molt defensor de que si teniu una idea, que si teniu un moment que dius, ostres, això per què em passa? O per què m'ha passat més d'un cop? O com es... anotar-ho, no? Anotar-ho en una llibreteta, perquè això voldrà dir que hi podrem accedir a aquest record, a aquesta reflexió. I quan volem reflexionar, ho fem amb el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una setmana més.
1: Una setmana més i una matinada que diu que serà molt bona el dia que es presenta.
0: Això és important, aquesta intenció, perquè precisament avui que ens planteges és que la vida et genera i té situacions, són les situacions de la vida. Per tant, és a dir que no ho podem nosaltres planificar, però hem de saber que hi haurà situacions i a partir d'aquí és importantíssim com les vivim, no?
1: Sí, mira, avui voldria compartir un dia més amb tots els oients aquestes situacions de la vida que et donen un plus d'oportunitat de creixement.

0: Però per mi n'hi ha tres que per mi són fonamentals, que són la desenvolupar cadascuna de decisions difícils, pots que limiten el teu creixement personal i si alguna cosa t'estrany. I si vols les podem desenvolupar cada una d'elles.
1: Molt bé, vale. doncs endavant, Jordi, anem-les fent, perquè crec que és molt necessari a l'entendre de com afrontem i quina és l'actitud també fins i tot davant la vida, eh?
0: Correcte, sí, mira, les decisions difícils són moments on sents la pressió d'escoltar, d'escollir, sents el pes de les conseqüències, situacions, per exemple, laborals, econòmiques, quan el treball és molt acaparador o les deutes t'ofeixen, se sent la pressió de la vida. I això és molt important tindre en compte, que una part molt important de la nostra vida és la part de la feina.
1: Cert.
0: La feina, sempre diem, les coses de la feina no les pots portar a casa. Però moltes vegades les portem.
1: Correcte.
0: I això és molt complicat.
1: Correcte. I això pot ser front de preocupacions, de discussions, de nervis, Genera més mal que bé, que sí?
0: Sí, perquè moltes vegades busquem una solució màgica després de la feina i no la trobem. Perquè jo el que tindria, sempre els dic a la gent, mira, molta gent diu, tinc un despatx a casa, i després, no, és que a casa no tens que tindre aquest despatx. No tens que tindre cap... Jo sempre dic, home, els que tenen teletreball, lògicament,
1: sí,
0: fas la vida laboral a casa. Però molta, la vida personal no pot ser una prolongació de la vida laboral.
1: Està clar. O com a mínim la possibilitat de que això pugui funcionar és després de molt de treball, després de molta capacitat de separació i de saber entendre que un mateix lloc pot ser dues situacions diferents, però quan és, ho dic per exemple, pel meu cas, perquè si pot servir, Jordi, que faig el programa des de casa, en el moment que és estudi de ràdio no és casa, i quan és casa no és estudi de ràdio. És a dir, és com si fos un lloc que són dos, però que mai són els dos al mateix temps. És la forma de que de llavors, tu, quan és casa, no hi ha feina, no hi ha tal, estàs sopant, no?, per exemple. És interessant, això, molt.
0: No, això està molt bé perquè si saps, en el teu cas, David, saps diferenciar-lo. Però hi ha molta gent que això no ho té gaire.
1: Exacte. Sí.
0: I què passa? Nosaltres tenim la nostra vida personal, la familiar, té que ser un oxigen, també, per desconnectar de la vida laboral.
1: Sí, estic d'acord.
0: No, perquè, a més, després cargues bateries de nou i a treballar el dia següent o al cap d'unes hores que t'incorpores de nou al món laboral, que per mi és apassionant, també. El món laboral no té que ser un càstig, té que ser una oportunitat de creixement personal, també. Ho tenim que tindre molt clar, i això té que tindre, sobretot, vocació i professionalitat. Això, si tu tens vocació i professionalitat, mai deixaries de deixar de treballar, però sí que tenim que tindre també una vida personal. Després, els temes, les pors que limiten el creixement personal, sobretot la falta d'autoestima. O la falta de no donar la talla a les coses.
1: Ja t'entenc.
0: Sí, perquè moltes vegades què passa a la vida? A vegades dius, hosti, és que jo no puc créixer més a la feina perquè no vull tindre més responsabilitat. Jo crec que en aquesta vida el creixement no té que ser la responsabilitat, té que ser la gran oportunitat perquè tu tinguis el compromís. Si tu pots créixer una feina, si cada vegada te comprometes més en aquesta feina, perquè tens que ser exitós en un resultat que tu és per competències, correcte?
1: Exactament, sí.
0: Per competències, sí. I aquestes competències te donen resultats.
1: Entendre la bona part de dir que ets una persona competent, sí, és una persona que accepta, evidentment, el que es veu capaç de fer i no assolir i no voler més del que creus i realment pots fer, etcètera. És a dir, hi ha una sèrie de coses, no? Però ser competents, complir, no? Ser de paraula, totes aquestes coses a la llarga donen molta satisfacció i et fan créixer, que sí?
0: Sempre. Mira, te dic una cosa. Una persona, quan lògicament treballa per competència, o sigui, i resultats, és una persona que està aprenent, és una persona que està portant. És un treballador o treballadora, un professional o una professional, que lògicament està portant un valor, correcte?
1: Sí.
0: No és un valor personal, un valor en tot l'entorn que té, que està compartint, correcte? No. I aquí jo sempre dic que aquesta persona, aquest talent que té, és molt interessant que el pugui compartir a la resta, correcte? No. Perquè al final de tot,

0: Som un equip, tots som un equip. Ja no solament a la vida personal, a la vida laboral, és que en tota la vida som un equip. La societat és un equip, però també un equip de treball per mi és fonamental, correcte o no?
1: Aquí,
0: perquè al final
1: sí.
0: Flueix. I quan flueix, lògicament, n'hi ha creativitat. O sigui, jo sempre dic sí, que és un trastorn sí. també emocional, d'idees i sobretot d'èxits.
1: I aquí és on, on hauríem de recuperar o replantejar o reflexionar sobre què és verdaderament un líder. Si vols una setmana en parlem, Jordi, perquè això que deies, no? Aquest engrescar-se els uns als altres, fins i tot entendre els rols, entendre el saber bé què és el que et toca, no? I fins i tot aquest paper d'aquesta persona que tira del carro, aquesta persona que potser té més habilitats, però que si tothom sap jugar al seu paper, i dic també aquest líder, el que farà és que al final sigui un resultat col·lectiu. És a dir, per exemple, veiem el cas del Barça actual, no? Que són una colla de joves que es porten molt bé entre ells, que han crescut junts, i que ara, sí, hi haurà qui marcarà el gol, però escolta, ho celebren tots. I es tracta d'un èxit col·lectiu inqüestionable, no? Quan el que marca els gols només pensa en ser el que més marqui de la Lliga, ja no està pensant en equip, sinó està pensant en individual. I això és una cosa molt important, que sí, Jordi?
0: Ja es veu. Mira, jo, i comparant el nivell de l'esport, ja es veu sí. quan un equip té un líder que marca molts gols, però l'equip, lògicament, no és compromès i no està a l'altura. O sigui, busca la seva individualitat. Mm-hmm. Jo, avui dia, si vols, abans de tocar el tema de alguna cosa que no s'estranya, que és el tercer, pot que jo volia parlar.
1: Sí.
0: Jo vull adelantar una mica això del lideratge.
1: Vinga.
0: Avui el lideratge, més que rastre, té que ser facilitador.
1: Mm-hmm, correcte.
0: El lideratge té que acompanyar i facilitar que els altres creixin amb ell.
1: Sí, sí, sí, exactament. Exactament.
0: O sigui, el líder què fa? El líder facilita que la persona s'expressi, que l'equip s'expressi, que els jugadors, els professionals, les persones, els familiars que estan al costat, els amics, puguin créixer, correcte o no? I facilita, i troba tot aquell talent individual que després l'unifica en un talent col·lectiu, correcte?
1: Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord amb aquesta definició que fa que tothom creixi al seu costat, perquè no és una competència, o sigui, no és una rivalitat, sinó que és un benefici comú, eh? I acabarà sent el que marqui més gols a la Lliga, si cal. Però gràcies a que tot, gràcies a que tot l'equip funcioni. Ho analitzem un dia amb calma, però deies que teníem una tercera pota que havíem d'analitzar d'aquest tema que estàvem dient avui.
0: Sí, alguna cosa que no s'estranya, per ser una situació, una persona, una feina, no és per tu, segueix... Però jo sempre dic, segueix endavant. Aquell dolor personal, cadascú... És a dir, aquelles situacions que no esperaves, que es presenten de cop i tu no les havies previst. Això és un moment per créixer personalment. És una situació que, lògicament, no controlaves, però que, en canvi, et va posar a prova.
1: Mm-hmm. I al final seran aquests moments també els que un recordarà com a milestones, que diuen en anglès, eh? És a dir, com aquells moments claus en els que... Perquè allà és on es demostra tot el bagatge de vida, eh, Jordi? Allà és on es veu tota l'aprenentatge, perquè la vida et va ficar en situacions. Hi ha gent que més i hi ha gent que menys. Hi ha gent que més favorable, hi ha gent que de veritat que dius, ostres, és que sembla que tingui mala sort a la vida. Però però què fas amb això? És l'aprenentatge. O sigui, què fas amb tot això és l'aprenentatge que farà. Quan hi hagi una situació com la que ens diu, Jordi, allà sàpiga com reaccionar, sàpiga fer-ho millor que si ho hagués fet sense tota aquesta experiència.
0: Sí, mira, una cosa important són poder descobrir i detectar les nostres habilitats, desenvolupar les nostres destreses, que les tenim, sobre que aflorin, perquè moltes vegades estàs en una situació que no et dones compte el valor que cada persona té, i sobretot el personal de cada un. Aquí, per això, la facilitació és important, és a dir, deixar fer. Mira, a la vida la sort mai et vindrà, ara tens que estar... Tenim que estar enfocats a la bona sort. La bona sort la podem crear nosaltres mateixos. I moltes vegades em pregunten, bueno, què vol dir la bona sort? La bona sort, enfocar-te en coses que et produeixin, que siguis vocació, que tinguis vocació o que tinguis aquesta necessitat. Correcte. O sigui, per la feina, per exemple, jo moltes vegades els dic a les classes i a les xerrades i conferències, dic, si tu tens un treball i un empleo, és diguem d'acord, és un estadi emocional. Però si tu tens una

0: buques i professors en estadi superior emocional, correcte? Mm,
1: totalment.
0: Perquè això et dona un valor. Et dona un valor d'aprenentatge, perquè estàs disfrutant, correcte? Tu t'estàs passant bé, estàs apassionat del que estàs fent, i aquest és el valor que tenim. Per això les coses a la vida, moltes vegades no les tenim previstes, però són oportunitats que et posen a prova.
1: Totalment.
0: I se surten, i se surten.
1: Sí, sí. I això és quan... I si em permet, Jordi, tot això que avui ens parles, les situacions en la vida, és el que jo crec que és més enriquidor d'aquesta experiència. Perquè possiblement quan un és jove, el que es diu sempre, no? Té tota la vida per davant, i per tant, doncs, vés a saber, no? És emocionant saber cap on aniràs. Però a mi et vas fent gran, que per tant, anem a dir que, òbviament, ja no tens aquesta incertesa de cap on et portarà la vida, perquè ja estàs, doncs, en una etapa més avançada. Jo crec que la satisfacció no ha de venir tant per dir, ostres, a veure què seré la vida, sinó a veure què he sigut a la vida i quins aprenentatges he fet i com avui, a dia d'avui, encara em serveixen per tirar endavant. Que hauria de ser així, Jordi?
0: Sí, sí. A part d'això, és que tot això després ho tindré que compartir.
1: Ah, que bo.
0: Mm. Però no dient quan jo tenia la teva edat.
1: Jo a la teva edat ja feia això, ja feia allò. Sí, senyor,
0: no,
1: Jordi.
0: Perquè això és un efecte nociu, eh? Perquè això estem acostumats a sentir a les feines i a les famílies. Sí. Jo dic, és que jo quan tenia l'edat... Bueno, sí.
1: En mis tiempos...
0: Sí. Sí. No, això no, perquè això el que bloqueja molt, David, bloqueja molt. Sí. I cada vegada t'aparta més de lo que realment de la reflexió. Perquè això es pren com una imposició o com una comparació.
1: Entenc.
0: I avui, lògicament, sí, això que deies tu de quan són joves, quan són joves, que hem de tindre una curiositat permanent.
1: Sempre.
0: I aquesta curiositat, quan te fas gran, la tens que consolidar els resultats.
1: Totalment. Absolutament.
0: I sobretot en decisions de qualitat.
1: Exactament. I això, i aquesta valentia, aquesta fermesa que et donarà doncs haver viscut precisament aquestes situacions de la vida que avui ens ha explicat de forma tan preciosa i tan precisa el nostre coach capçaler, en Jordi González. Guillem, aquí és un plaer escoltar totes les setmanes. Jordi, gràcies i fins la propera.
0: Fins la propera, David.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Carlota Soldevila i Escandón va néixer a Barcelona el 1989. Filla de Carles Soldevila, escriptor, novel·lista, dramaturg i periodista de referència de les lletres catalanes, i neboda de Ferran Soldevila, historiador i catedràtic. Portar el cognom Soldevila era, en aquella Barcelona culta i burgesa d'entreguerres, quelcom més que un nom de família. Era una manera d'estar al món, una tradició de comportament honorable, d'amor als llibres i al llenguatge. L'avi era notari, la casa de l'avinguda del Tibidabo, enorme, amb terrasses, on els quatre germans, un noi i tres noies, anaven amb bicicleta i tricicle. Era un lloc ple de cultura i de llibertat. La mare, original i avançada, creia que tota persona havia de saber conduir un cotxe, donar injeccions i nedar. El pare tenia una gran biblioteca i deixava que els fills triessin i remenessin lliurement. Podem sentir-la en una entrevista del 1984 amb Josep Maria Espinàs a TV3.
1: Quatre germans, un noi i tres noies, sí. I vull dir, molt ben avingut sempre, fins ara. I a més, vull dir, tinc uns records d'infantesa maquíssims perquè vivíem a l'avinguda del Tibidabo, que ha canviat poquíssim, amb una casa que ara és una escola o un convent, però que era enorme i tenia unes terrasses, no les terrasses d'avui dia, que són uns balcons grans. No, no, unes terrasses on hi anàvem amb bicicleta i amb tricicle i una de davant i una de darrere, que la de darrere era més domèstica i es tenien la roba i sopàvem a l'estiu quan érem nanos. Però recordo que ens deixaven baixar a l'estiu i així al carrer a bicicleta i ens deien: no, surt, no, no arribeu al passeig de Sant Gervasi, perquè era,
2: ja era un altre món, de trànsit. Era un altre món, ja.
1: I era com molt de trànsit. I aleshores, doncs, anàvem per l'Alleó 13 i tot això, que no ha canviat gaire. Jo a vegades ara m'hi passejo i realment no ha canviat molt l'avinguda del Tibidabo. Recordo la ronda dels policies a cavall, que ja estaven polititzats i de tant en tant, amb una por, recordo unes pors tremendes, cridaven: visca Catalunya lliure!
2: Què dius? Quan passava... A quin any era això?
1: Jo què sé, devien ser els anys 30, no ho sé.
0: Aquella infantesa idíl·lica es va trencar bruscament amb la Guerra Civil. La família Soldevila va marxar a l'exili, 4 anys llargs a París, on van trobar l'entrada dels alemanys. El primer any, relativament tranquil, però el segon, amb el toc de queda, les penúries i un hivern glaçat, va ser duríssim. Carles Soldevila feia de tot per subsistir. Doblava pel·lícules, escrivia eslògans publicitaris, feia de negre per a un llibre d'un altre. La mare feia miracles amb l'economia domèstica. I tots plegats, germans inclosos, es posaven en sobre mostres de perfumeria per a la casa d'Anna per guanyar uns diners. Carlota ho recordava dècades després amb una barreja d'humor i de tendresa. La família sencera, mentre els veïns venien a fer tertúlia, fabricava carretades de sobrets de polvos que després anaven a entregar.
1: Recordo que, esclar, es vivia amb una justesa enorme, però la meva mare amb això feia miracles. Jo a vegades ho penso, però com ens en vam sortir? I el meu pare feia de tot, feia doblatges de pel·lícules, escrivia, fins un llibre va escriure fent de negre, allò que es diu, per una altra persona, feia eslògans publicitaris que encara no se'n deien així. El meu germà, recordo, va entrar a treballar d'Anna, que feia poc que s'havia instal·lat a París, i el meu pare li feia les frases aquelles del perfume delicioso que nunca acaba de evaporarse.
0: De tornada a Barcelona, la vida no va ser fàcil. La guerra havia desgavellat tots els plans. Les filles de la família Soldevila volien anar a la universitat, igual que el germà gran, però la postguerra va tancar aquella porta. Carlota va treballar en un despatx d'advocats i a l'editorial Horta. Es va casar, va viure la vida que tocava viure en aquells anys grisos. Però quelcom dintre seu buscava un altre aire. A finals dels 40 havia après a llegir amb els llibres del seu pare. Havia crescut envoltada de paraules i de personatges literaris. Havia jugat a disfressar-se i a fer viatges imaginaris. El teatre no era un destí planificat. Va ser una porta que es va obrir quan ella ja tenia 36 anys. Per un impuls que ella mateixa definiria com a resistència cultural. La voluntat de dir «existim» en un país que volia enterrar-se.
1: Sí, això sí. Jo a vegades penso que això m'ha agradat molt. Com m'ha agradat molt vestir, vull dir, trobar coses divertides per posar-me i això. Potser això és una de les vetes que m'han portat al teatre al final. Però jo també voldria dir que sóc al teatre i sóc d'una manera molt convençuda. M'ho passo molt bé, tot i que es pateix moltíssim també, però vull dir... I he tingut uns companys magnífics i m'ho estimo molt i estic molt satisfeta de la petita, el camí que he fet dins del teatre. Però no seria poc sincera si digués que era una idea que tenia de sempre. Jo vaig entrar a l'agrupació dramàtica per el que ara se'n diu resistència cultural, perquè hi havia un grup de gent que lluitava per, en fi, per no deixar-se enterrar i per donar fe d'una cultura i d'una... en fi, i d'una gent. I vam simpatitzar, i a més ja eren amics, el Nani Valls i el Roda i tots aquests que ja coneixia, uns de l'escola, els altres amics del meu marit, etc. I de veritat que hi vam entrar una mica per això, per aquell esperit que hi havia de lluita i de dir... Pues,
2: no. Bé, però hi vas entrar, però...
1: Existim, existim.
2: Però després...
0: L'any 1955 va incorporar-se a l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, l'ADB, fundada el 1954 amb la voluntat de representar autors catalans i estrangers innovadors en ple franquisme. Hi va estar 7 anys, fins que el governador civil la va clausurar el 1963. En aquell temps va interpretar obres tan significatives com La cantant calva d'Ionescu, El ben cofat i l'altre, de Carner, i poc abans del tancament definitiu, L'òpera de tres rals, de Bertolt Brecht, una aventura que acabaria amb la funció prohibida hores abans de l'estrena, amb tot el Palau de la Música venut i el permís ja concedit, en coincidir amb una visita de Franco a Barcelona. Era inconcebible, havien demanat el permís i el govern els l'havia donat. Tenien fins i tot el permís de les 48 hores prèvia a l'estrena. I tot i així, els van tancar la porta. La companyia va quedar reclosa a la sala fins a la matinada, desolada i plorant, i va gravar un disc d'edició privada de 100 exemplars, no vendible, perquè, almenys, quedessin les cançons. Carlota Soldevila hi apareixia com a cantaire de romansos. Mesos després, apel·lant a la justícia, van obtenir permís per estrenar-la al novembre, però, als 15 dies, van tancar el local.
1: Incidí amb l'avinguda de Franco, una visita de Franco a Barcelona, i com... inconcebiblement ens havien donat tots els permisos per fer-la. Jo suposo que és que no sabia el que li va tocar al qui era Bertolt Brecht. Vam demanar el permís, ens el van donar. Teníem el permís de les 48 hores abans, aquell que calia per alçar taló. Tot el Palau de la Música venut, que era una bona entrada de diners en aquell moment. M'havíem invertit molt. El Rosmer Bach, que era... Era un adolescent que estudiava encara.
2: Jo vaig veure l'assaig general.
1: Les vas tenir sort.
2: Vaig veure l'assaig general i després ja no els va poder veure. I us vau inventar això de fer un disc,
1: sí,
2: que aquí diu...
1: Sí, perquè hi havia un petit aparell de gravació allà i vam dir, doncs almenys que quedin les cançons.
2: Disc no vendible...
0: El 1962, mentre encara era a l'ADB, va cofundar amb Albert Boadella i Antoni Font la companyia Els Joglars, que va néixer com a grup de Mimo. Carlota i Boadella s'havien conegut en un curset d'expressió corporal impartit per un professor xilè exiliat. Ell era un noi de 17 anys o 18. Ella una senyora casada i de certa presència. I van fer-se grans amics caminant amunt i avall pel carrer Pàdua. Amb Els Joglars van actuar el Windsor i el Guimarà. Van anar fins i tot a un congrés de mims a Zúric, on eren més barroers que tècnics, però on deixarien estupefactes els assistents per la quantitat d'imaginació que desplegaven. Carlota va estar-hi 6 anys. A mitjan anys 60 el matrimoni es va desfer. Va ser un cop dur, però el teatre va actuar de xarxa de seguretat. Albert Boadella va aparèixer i li va dir que l'esperaven a la Cova del Drac. El 1965 va cofundar el grup de teatre independent a Francesc Nelo i Fabià Puigcerver. Era el primer pas cap a un teatre autènticament professional. Del 71 al 86 va compaginar les actuacions amb la docència a l'Institut del Teatre, on va entrar de la mà de Boadella com a professora d'expressió corporal, una disciplina gairebé inexistent aleshores a Catalunya. Després va passar a tasques de coordinació i activitats culturals, sempre al servei de la institució. L'any 74 va cofundar el Teatre de l'Escorpí d'Horta, de caràcter reivindicatiu i centrat en autors catalans. El gran capítol de la seva vida professional, però, seria el Teatre Lliure. L'any 76, juntament amb Fabià Puigcerver, Lluís Pasqual, Pere Planella, Montse Alcanyiz i altres membres del Teatre de l'Escorpí, van fundar aquella aventura al barri de Gràcia que aviat es convertiria en llegenda. Van estrenar amb Camí de nit 1854 i ja no van aturar-se. Carlota Soldevila hi va ser des del primer dia fins al final, 10 anys de la seva vida, dia a dia, gairebé sense faltar-ne cap. Va fer prop de 30 muntatges, Brecht, Shakespeare, Ibsen, Jeanette Marlowe, Molière, Neruda, Goldoni, Musets, Pirandello, paper rere paper en aquelles obres exigents i literàriament ambicioses, amb directors com Puigcerver i Pasqual, aprenent sense parar en cada assaig. I al costat de les actuacions, cosint vestits, coordinant la logística, sabent on es posa una cosa, a qui cal telefonar... Era la veterana, el punt de referència de la casa, la persona que sap la història de tot. Ella ho definia amb modèstia. Deia, soc la veterana, però tothom al seu voltant ho sabia. Era l'ànima del llibre.
1: Això la història ho dirà, però jo crec que ha fet... que ha donat una pauta, si més no, ha marcat un camí, unes possibilitats, i que realment es pot dir que ara que hem sortit i que veus la gent que n'ha fet una mica mític...
2: Ha sortit per... vol dir que heu anat a fer representacions a Madrid...
1: A Madrid, a Alacant, a València, bueno, etc. Vull dir que quan surts te n'adones més de que realment se n'ha fet una mica de llegenda d'aquesta aventura de nostra.
2: En el lliure hi has fet de tot, eh?
1: Hem de reconèixer que no hem tingut cap fracàs estruendós. No, hi ha hagut alguna que potser ha tingut més d'èxit que altra, tot i que les crítiques a vegades són molt crítiques, però que es pot veure la llista de 20, a prop de la trentena de muntatges que portem fets i que tots han estat...
0: Fora de l'escenari, Carlota Soldevila era una persona de curiositats extenses i lleials. Estimava la música i durant anys va ser sòcia de la cultura musical, anant setmanalment a concerts al Palau de la Música. Li agradava l'ecologia, els arbres... Deia que en tenia d'amics, arbres que anava a visitar i dels quals s'amoïnaven dies de temporal. Menyspreava el vedetisme i les portades de revistes. Preferia estar al darrere, al servei del que fos necessari a disposició de tothom. Tenia pocs amics però molt bons, i entre ells sentia una fraternitat genuïna i sense desenganys, la mena de lligam que neix de fer camí plegats. Va morir el 9 de febrer del 2005 a Barcelona. Tenia 75 anys. S'havia separat del marit al cap de 17 anys de matrimoni. Havia viscut sola durant molt de temps i ho havia portat amb la mateixa serenor amb què havia portat tot, sense dramatismes, trobant-hi els avantatges, recolzant-se en els amics. No era optimisme gratuït, deia. Era simplement la convicció que la vida és l'únic que tenim i val la pena aprofitar-la sencera. Hi havia en Carlota Soldevila quelcom que difícilment es transmet amb una llista de mèrits i fundacions. Una manera de ser el món que feia que tothom que l'envoltava s'hi sentís bé. El seu pare havia escrit una obra de teatre que es deia «Civilitats tanmateix», com a dir que en qualsevol situació, per dura que sigui, no es perd el sentit de la civilitat. Carlota Soldevila ho va representar tota la vida, dins i fora de l'escenari.

0: Hola, sóc la Cristina Monge, coach personal, professional i d'equips, i avui us parlaré de la confiança. La confiança és una emoció que deriva de l'amor i té un paper fonamental en molts aspectes de la nostra vida, sobretot a l'hora de crear relacions personals i professionals. Aquesta emoció crucial en la nostra vida viatja en dues direccions. La primera és la confiança que tinc cap a mi, l'anomenada autoconfiança, i aquesta té un paper molt important a l'hora d'aconseguir objectius a la vida. I també és rellevant per construir una bona autoestima. Seria allò de quan capaç em sento de fer alguna cosa, com per exemple parlar en públic o expressar els meus sentiments a una persona. Si no confio en mi, em sento confús, no tinc clar cap on vaig i em sento sense energia. La segona direcció seria la confiança que genero cap als altres, quan confien en mi. Imprescindible a l'hora de crear relacions sòlides, dur a terme la meva feina, com per exemple liderar equips, generar ventes, obtenir clients, o en fets tan simples com demanar-li al veí que em deixi un paquet de sal, per exemple. Ara bé, sabem que la confiança genera molts beneficis, però es pot trencar la confiança? Doncs sí. Va estudiar Stephen Covey que la confiança és com una taula que s'aguanta per quatre potes. Si alguna d'aquestes quatre potes falla, la confiança es trenca i això provoca danys en les nostres relacions personals i professionals. Quines són aquestes quatre potes? Doncs la primera és la integritat, és a dir, penso que la persona que tinc davant és coherent amb el que pensa, diu i fa. La segona pota de la taula és la intenció. Vol dir que sento que l'altra persona procura bé, per el seu bé i també per el bé dels altres. La tercera és la capacitat. Penso que l'altre és capaç de fer allò que diu que sap fer. I la quarta és la obtenció de resultats. És a dir, veig que l'altra persona aconsegueix coses i aconsegueix objectius. No queda a l'aire. La pregunta que us fareu és: aquesta confiança es pot recuperar? Doncs bé, està estudiat que la confiança es construeix molt lentament, però es destrueix en un segon. Podem tardar anys en confiar en una marca o en una persona, però si un dia ens enganyen o no compleixen amb una promesa, perdem la confiança de cop. La bona notícia és que la confiança sí, efectivament, es pot recuperar. Amb treball i temps, la confiança es regenera, tant la nostra cap a nosaltres mateixos com la que generem en els altres. Què puc fer perquè els altres confiïn més en mi? Doncs podem, per exemple, comprometre'ns menys. A vegades ens costa dir que no perquè tenim por doncs, que ens estimin menys o que no ens vulguin, però provoquem tot el contrari. És pitjor comprometre'ns massa i no poder complir. La segona cosa que podem fer és comprometre'ns de veritat. Quan ens comprometem a fer alguna cosa, estem fent una promesa. Quan apareguin els autosabotatges típics, la mandra, un pla millor, ens convé recordar per què ens vam comprometre i, sobretot, les conseqüències de no complir la nostra promesa. Una altra cosa que podem fer també perquè confiïn més en nosaltres, doncs fer el que diem que farem, ser determinats. I, per acabar, doncs revisa si el que penses, el que dius, el que sents i el que fas està en coherència. En el cas contrari, això farà que et generarà malestar a tu i també transmetràs desconfiança en el teu entorn. I per acabar, us deixo una curiositat sobre la confiança. I és que no podem confiar a mitges. O confiem o no confiem. Si, per exemple, confiem en el 70%, doncs ja no estem confiant. L'altra cara de la moneda de la confiança és el control. Pregunta't. Estàs confiant o estàs controlant? I pregunta't també què passarà si en comptes de controlar comences a confiar. Si vols que t'acompanyi des del coaching a transformar les teves relacions, a aconseguir millors resultats, en definitiva, a transformar la teva vida, posa't en contacte amb mi a través de www.cristinamongecoach.com. Fins aviat!
1: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: I una setmana més amb ganes de parlar de història, de conèixer la història a través dels diferents períodes, personatges i també dels autors i autores que ens expliquen aquestes històries, i sempre ho fem de la mà de l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui cap on viatgem? Què ens presentes avui?
1: Doncs mira, avui farem una lectura xerrada diacrònica.
0: Sí.
1: Començarem, doncs, fa uns 2.000, més o menys 2.500 anys, fins a fa uns 80, per posar-nos un exemple, és a dir, 80-82. Perquè ho fem a través d'un llibre que ens parla de batalles. Batalles que han fet, que han forjado el que és Europa.
0: Val.
1: Podríem parlar de batalles mundials que han destruït de la història del món. Clar, això ens permetria també parlar de batalles, per exemple, a la Segona Guerra Mundial al front del Pacífic, o batalles de la Guerra de Secessió nord-americana, però no, aquest llibre se centra en batalles d'Europa. De fet, el títol és Les batalles que forjaron Europa, realitat, mito i azar de Salamina a Stalingrado. L'autor és Juan Carlos Losada, edita Pasado y Presente, i passem a saludar ja en castellano a Juan Carlos Losada. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Muchas gracias por pasar por el programa y bienvenido.
2: A vosotros por llamarme.
0: Pues Óscar, ¿por dónde empezamos? Porque aquí hay mucha batalla,
1: Aquí hay mucha tela que cortar. El libro de Juan Carlos, Las batallas que forjaron en Europa, es muy importante centrarse en el subtítulo de entrada, porque el subtítulo ya nos va a hablar de qué está tratando el libro. Realidad, mito y azar de Salamina a Stalingrado. Nos quedamos con la primera frase. Realidad, mito y azar. Juan Carlos,

Com ja saps, els avenços en medicina vinculats a la higiene i la prevenció han estat fonamentals per controlar i erradicar moltes malalties. La humanitat s'ha enfrontat a reptes com ara la pesta negra, una pandèmia que mitjan segle XIV va provocar, ni més ni menys, la mort d'un terç de la població catalana.

Avui recordem un dels noms responsables que aquestes catàstrofes siguin molt més anecdòtiques, Oliva Sabuco. Sabuco neix el 1562 a Alcaraz, Albacete. El 1587 es publica la primera edició de la seva obra més coneguda, Nova filosofia de la naturalesa de l'home, no coneguda ni assolida pels grans filòsofs antics, la qual millora la vida i la salut humana. Val a dir que l'autoria d'aquesta obra ha despertat molta controvèrsia. El seu pare afirmava ser-ne l'autor al seu testament. No obstant això, es publica sota el nom de Sabuco i la seva rellevància és inqüestionable. De fet, malgrat els impediments d'alguns actors polítics i religiosos, entre els quals s'inclou la Inquisició, l'obra va tenir un gran èxit a l'època.

El seu objectiu, reformar l'ensenyament de la medicina i la filosofia. De fet, una de les seves aportacions més destacades és el tractament que va proposar per la pesta. Sabuco explicava que el contagi es produïa a través de l'aire, precisament al contrari del que es pensava llavors. Un altre aspecte en què destacà Sabuco és a la seva oposició a la misogínia que imperava a l'època. A l'Espanya del segle XVI era habitual negar la capacitat racional de les dones. En canvi, l'obra de Sabuco, tot i que encara les presenta com un genèric, no en nega l'ús de l'enteniment i, a més, entén la societat com a una sola.

Sabuco és, a més, una de les ments més lluades del segle d'or espanyol, no només com a filòsofa i científica, sinó també com a escriptora. Un dels seus admiradors era Lope de Vega. Va ser una de les autores que va defensar l'ús del castellà enfront del llatí, per tal que la població menys culta pogués llegir les seves obres. Això accentuava la tasca pedagògica d'una autora tan i tan coneguda a la seva època.

0: a mercados o las restricciones tecnológicas van a estar sobre ese nuevo intento también por estabilizar las relaciones entre las dos grandes potencias. Desde Estados Unidos informa nuestro corresponsal Agustín Alcalá.
1: Sin avances en las negociaciones de paz con Irán, totalmente paradas y con el estrecho de Hormuz cerrado, el Departamento de Trabajo ha confirmado lo que los norteamericanos vienen diciendo a Donald Trump desde que comenzó su guerra contra Teherán, que la gasolina está muy cara, que tienen que decidir si comen carne o verdura, los tomates se han disparado y que viajar a Europa este verano es cada vez más una quimera. La inflación subió en abril a un 3,8% por culpa del incremento de la gasolina, del diésel y de los billetes de avión. La factura de esta guerra aumenta y si hace dos semanas era de 25.000 millones de dólares, hoy es otra, como ha confirmado Jules Hertz, el jefe financiero del Pentágono. Ahora pensamos que está cerca de los 29.000 millones debido a los costes de reparaciones y el recambio de material y también por mantener en la zona al personal. Trump sale esta tarde hacia Pekín muy debilitado, algo que el presidente Xi Jinping sabe y posiblemente aprovechará durante los dos días de visita del norteamericano a China.
0: Y más asuntos. Un estudio del University College de Londres alerta de que cuidar en exceso, ojo, puede acelerar el deterioro mental en mayores. Según la investigación, superar en concreto las 50 horas semanales de atención se asocia a un deterioro cognitivo más rápido debido al estrés y la sobrecarga. Lola Gambín.
2: Este estudio, sin embargo, también señala que los cuidados moderados entre 5 y 9 horas a la semana pueden tener el efecto contrario y ayudar a mantener activa la mente. Algunas organizaciones advierten, además, de la aumento de ansiedad, depresión y aislamiento social entre los cuidadores no remunerados y piden más apoyo público ante el aumento previsto de personas dependientes en los próximos años.
0: Bueno, pues así hemos llegado al final de este tiempo informativo. Les dejamos en la buena compañía de No Sonoras.
3: Síguenos por internet en OndaCero.es. Este miércoles hay
4: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
5: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
6: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4 a 5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o el pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem. Endavant.
5: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
7: Passen 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. I el que fem primer és tornar a connectar amb l'Anna Utiel per saber com avança la manifestació de l'educació. Anna, què tal? Bon dia de nou.
8: Bon dia de nou. Doncs avança lenta, molt lenta, sí. Perquè de fet la cua de la manifestació encara és a Urquinaona i avança molt a poc perquè hi ha realment molta gent. Tot i això, com que la distància fins a la plaça Sant Jaume doncs és curta, es preveu que sí que hi vagin arribant, bueno, jo diria que no moltíssima estona, però vaja, que la cosa serà llarga perquè avança molt lentament, hi ha moltíssima gent aquí, com deia, molta samarreta groga, molta pancarta, molta reivindicació, reivindicació que han fet també tots els portaveus sindicals just abans de començar, com us explicàvem abans, que a més de respondre en aquestes paraules de la Consellera d'Educació, Esther Niubó, dient que entre la proposta de màxims, que eren 700 euros mensuals, i la proposta de mínims, que és la de 200, hi pot haver doncs, aquest punt intermig que ajudi a trobar un consens. Això sí, han remarcat des dels sindicats que tota proposta serà sotmesa prèviament a votació entre tot el col·lectiu, és a dir, entre tots els docents, i que no s'acceptarà res que no accepti el col·lectiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, també ha sigut més contundent, s'ha referit a aquesta polèmica que hi ha hagut en els últims dies sobre la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. Ha dit, de nou, que vol la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, també del director de la policia, Josep Lluís Trapero, però ha anat més enllà i ha assenyalat també Niubó. Si no porten una proposta, demanarà també la seva dimissió. L'escoltem.
9: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera...

0: si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: No mostra voluntat negociadora en aquesta reunió que hi ha convocada per dijous de la mesa sectorial, en què el govern ja ha vingut a dir que presentaran de nou la proposta que ja està aprovada amb Comissions Obreres i UGT, i els sindicats convocats de la vaga diuen que amb això no n'hi ha prou i que res de res.
2: Doncs explicaràs més detalls d'aquesta manifestació a l'informatiu migdia a partir de 2:15 de la tarda. Anna Utiel, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Hi ha més qüestions. El govern de Jaume Collboni proposa limitar les discoteques a perímetres i carrers amplis en el nou pla d'usos de Ciutat Vella.
3: La proposta vol reduir les molèsties veïnals i controlar l'impacte del turisme i de l'oci nocturn al centre de la ciutat. Aquesta mesura, però, genera debat dins del sector de la restauració i les activitats musicals, que alerta de possibles conseqüències econòmiques i de restriccions excessives.
2: Saludem Joaquim Boades, director general de FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Com valoreu aquesta proposta de l'Ajuntament?
4: Bé, doncs, vam tenir una reunió la setmana passada a l'Ajuntament amb el senyor Verballe, amb el gerent del districte i amb representants de l'oficina de la nit, i se'ns va presentar, doncs, ja una mica el que és la redacció final d'aquest pla d'usos, que, evidentment, doncs, hem de valorar de manera positiva, perquè, doncs, dona, diguéssim, possibilitat d'obrir noves activitats culturals i d'oci nocturn que, doncs, abans estaven totalment restringides. Hem de recordar que venim d'una època de total restricció i persecució del sector de la nit, i per tant, doncs, evidentment, obrir una mica la porta, encara que sigui una mica, per anar avançant a poc a poc, evidentment ho hem de veure de manera positiva. És evidentment que no es pot obrir la porta del tot de cop, sinó que s'ha de fer de forma, doncs, progressiva, no? I per tant, com vam ja dir en el senyor Batlle a la reunió de la setmana passada, doncs ho valorem positivament. També vaig parlar jo amb la comissionada de la nit, la senyora Carmen Zapata, li vaig treballar el mateix, i per tant, doncs, en aquest aspecte, doncs, satisfets, tot i que evidentment, doncs, anirem a més, però ara és un primer pas.
3: Al cap i a la fi és una mesura per garantir que els entorns dels locals siguin més segurs, però no sé si ho veus viable tal i com està configurada Barcelona actualment.
4: Bé, a veure, Ciutat Vella és una mica diferent, no?, de la resta de la ciutat. Són carrers normalment més estrets, evidentment, doncs, hi ha més acumulació d'activitats, i en qualsevol cas, doncs, evidentment, doncs, exigeix una política, diguéssim, diferent de la que potser se pot aplicar en un altre districte. Però, bueno, en qualsevol cas, jo crec que tot el que es pugui fer de cares a que sigui possible i viable obrir noves activitats culturals, en el sentit, doncs, de sobretot activitats o que són sales de ball, sales de concert, cafès teatre, cafès concert, que al final també poden no només fer actuacions en directe, sinó que també poden reproduir música per mitjans mecànics un cop acaba la programació, doncs evidentment això és un pas endavant, perquè hem de recordar que venim de l'època de l'Ada Colau, que era tot de persecució i que s'anava darrere les activitats, per exemple, doncs, del front marítim, que, doncs, aquest govern està protegint, i per tant, doncs, nosaltres hem de dir que estem satisfets, encara que sigui, doncs, en un primer estadi, però que la cosa anirà més, i per tant, doncs, esperem, doncs, que puguem anar interlocutant, i que aquesta és la política que s'ha de seguir, no? La d'interlocució, negociació amb el sector i la col·laboració política públic-privada per poder, doncs, anar tots agafats de la mà i anant a buscar una major convivència i també una promoció econòmica, que també ens és molt important per nosaltres, perquè donem molts llocs de treball i evidentment generem molt per l'economia de la ciutat, no?
2: Doncs esperem que així sigui. Joaquim Boades, director general de FECASARM, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Canviem ara de qüestió. La Cambra de Comerç de Barcelona incorpora Fira de Barcelona com a soci institucional.
3: En el marc de l'acord, ambdues institucions han signat un conveni de col·laboració per promoure, difondre i facilitar l'ús de la mediació i d'altres sistemes alternatius de resolució de conflictes com a alternativa als tribunals. D'aquesta manera, pretenen afavorir la competitivitat empresarial i el desenvolupament econòmic industrial. Amb aquest nou soci institucional, la Cambra ja acumula 11 socis institucionals.
2: Barcelona sumarà 5.000 places als cursos de català per eliminar les llistes d'espera al pròxim curs.
3: Reforça l'aposta per la defensa del català i s'enfoca a eliminar les llistes d'espera per aprendre l'idioma als cursos que gestiona el Consorci per la Normalització Lingüística. Per això, a partir del curs 26-27, a Barcelona s'oferiran 5.000 places extres als cursos de català i s'incorporaran 23 docents més dels que hi ha ara.
2: Dos mesos de restriccions a Collserola per la pesta porcina.
3: La notícia del primer positiu de senglar infectat es va conèixer l'11 de març i l'endemà, el 12 de març, es va publicar la resolució del tancament del parc. Des d'aquesta data, per tant, no es pot accedir al

0: L'espai natural ni tampoc fer-hi activitats de lleure ni d'oci. En canvi, sí que està permès l'accés als equipaments, als habitatges, als negocis i restaurants i també a les estacions de transport públic.
1: Són notícies d'aquest dimarts, 12 de maig.
2: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, hora per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Avui coneixem l'associació AGAM.
3: A AGAM treballen per aconseguir que les persones amb problemes de salut mental arribin a la vellesa amb una qualitat de vida on sigui respectada la seva identitat. Fomenten la formació de professionals, cuidadors i d'altres persones interessades en la salut mental, impulsen projectes en residències a banda de fer una gran tasca de sensibilització i també de suport tant a les famílies com a institucions que es dediquen a aquest àmbit.
1: Doncs per conèixer millor l'associació AGAM, ens acompanya aquí a l'estudi la seva presidenta, la Margarita Ibáñez. Què tal? Molt bon dia, Margarita.
4: Hola, bon dia.
1: Explica'ns una mica com i quan va néixer AGAM.
4: Doncs AGAM va néixer l'any 2018 per la problemàtica que s'estava creant a les residències, que ingressaven persones amb diagnòstic de demència, quan realment al fons de la seva malaltia era una esquizofrènia. Llavors, amb un grup de professionals, doncs, van crear un projecte. Aquest projecte es va presentar en el seu dia a la Generalitat. Bé, vam trobar bastant recolzament, estic parlant de l'any 2016, i llavors ells mateixos ens van dir, escolteu, feu una associació perquè com identitat vostra doncs no resultarà. Bé, vam crear AGAM, i a l'any 2018 doncs, vam posar un programa pilot a dues residències, una a Tarragona, una altra a Barcelona, a la residència Verdi, i durant 8 anys s'ha fet aquest pilot. El projecte és crear unitats de convivència especialitzada per persones grans amb malaltia mental. Malaltia mental que agafa esquizofrènies, bipolars, etc. No hi ha cap servei. Actualment la cartera de servei, quan arriben als 65 anys, no hi ha un lloc on posar-los. Especialitzat, estic parlant. Uh-huh. Llavors, clar, estaven ingressant en residències, sense formació al personal, sense capacitat per diagnosticar realment i sense cap visita d'un professional, com és un psiquiatre. Uh-huh. Llavors, bueno, aquest any ha fet 8 anys, s'ha presentat, l'any passat es va presentar a Generalitat amb molt bona acollida, i s'ha de dir que aquest projecte ha tingut molta col·laboració amb Salut, moltíssima. Les hermanes hospitalàries, que són un ente molt important en la salut mental, van acollir aquest projecte doncs, com molt bo. Hem tingut fins ara un psiquiatre que cada mes venia a la residència, els visitava, es controlava. És a dir, el projecte va fer la integració de tots els professionals, tant de salut com de drets socials. Uh-huh. Jo diria que és l'única residència, o les úniques, que tenien ja la integració des del 2018. Uh-huh.
3: Tot això que ens estàs explicant, Margarita, no sé si és una mica les línies mestres del vostre, crec que, gran projecte, com és el projecte Súria. Explica'ns en què consisteix.
4: Sí. El projecte Súria doncs, consta de lo que us he explicat, uh-huh, de la creació d'aquestes unitats, perquè les residències, primer de tot, aquesta unitat no és que separem a unes persones d'unes altres, no. Simplement és que aquestes persones han de tenir el personal per atendre-les una formació específica en salut mental. Han de tenir un psiquiatre de la zona que els vingui a controlar la medicació, a veure com estan. Això vol dir evitar costos tant a salut com a drets socials. Evita ingressos en hospitals i evita que quan comencen a tenir un deteriorament cognitiu per la seva edat, doncs estiguin atesos en les dues vessants, tant en salut mental com, diguéssim, en psicogeriatria.
1: Parlem d'un altre dels vostres projectes, que és el Hort Teràpia. Explica'ns.
4: Sí.

0: Nosaltres en les residències eren petites i són petites, doncs vam posar una mena d'hortet, vam fabricar en la terrassa un hortet. Això s'ha comprovat que per ells és un relax. El poder cultivar, que teníem tomàquets, teníem paperots petits, però llavors els relaxa moltíssim. Una cosa que és molt important, aquestes persones, moltes d'elles, hi ha vegades que tenen 56 i 60 anys, no arriben a ser gent gran, no arriben a entrar com gent gran. Però sí que ens arribàvem a les residències amb totes les garanties de dependència perquè eren urgents. Però estaven bé físicament. Aquestes persones, controlades amb la medicació, poden fer una vida normal. Nosaltres, moltes d'elles sortien a prendre un cafè fora, a donar una volta pel barri i tornaven com si fos un hotel. Això és important, i molt important és la formació del personal. El personal no els hi ha de tenir por, perquè la malaltia mental, malauradament, en els informàtics, la premsa amarilla que diuen, doncs és veritat que només surt quan hi ha una cosa dolenta, però és que una cosa dolenta va acompanyada de que aquella persona no li han donat la medicació, ha estat al carrer, etc. Aquestes persones, primer, són normalíssimes. Pots estar amb elles perfectament, però sí que necessiten un control i una formació del personal que sàpiga adaptar-se i sàpiga tractar-los. No hi ha cap perjudici.
1: A banda d'aquests dos grans projectes que ens has explicat, i molt bé, feu una tasca d'assessorament i consultoria, no? Que la feu a diversos nivells. En quins àmbits assessoreu la persona?
0: Doncs tenim un gabinet jurídic que el nostre advocat doncs està especialitzat en salut mental, que és molt important. Després col·laborem amb altres entitats que també són de socis nostres, que fem molta formació, fem tallers, estem preparant tallers per famílies, perquè hi ha malalts mentals grans, però grans relativament, que potser tenen els pares encara. El problema és que els pares són molt grans i no saben què fer si el dia que ells faltin, doncs què passarà, no? I ara, actualment, també ens estan dient que ens enfoquem una mica cap a joves, però joves que poden ser de 40 anys. Perquè, clar, la salut mental amb la pandèmia ha sigut un desastre. Jo entenc que els nens i els joves és un problema molt gros, però és que hi ha una banda de persones que a partir de 45-50 anys és com si estiguessin invisibles. O sigui, no hi ha serveis, no hi ha... El que estem lluitant és perquè el projecte nostre pugui arribar a ser un servei en la propera cartera de serveis, que això seria molt important. Agafem, diguéssim, totes una mica de tot, però l'associació és de professionals. No hi ha famílies, són professionals que, clar, hi ha psiquiatres, psicòlegs, de tota mena, de salut mental.
2: I un dels vostres màximes, ho explicàvem, era que eliminar els estigmes, no? Les malalties mentals, sobretot perquè s'ajunten dos estigmes, la malaltia mental i la gent gran.
0: Exacte. O sigui, una persona de 45 anys és un malalt mental, però que potser li han donat ja la jubilació per la seva malaltia, però no deixa de ser un malalt mental i de cara a la societat és un loco, així. Clar. Molt dur, però és així. A nosaltres ens ha passat de alguns residents anar a un casal i, clar, dir-li, ja vinen los locos. Amb la qual cosa, clar, ells mateixos, doncs, se ressent d'anar-hi a qualsevol lloc. I després una cosa molt important, si estan en una residència, no pot ser que els tractin com un nen amb activitats de gent gran, no. Tenen unes altres necessitats i nosaltres hem creat tallers i hem creat activitats que siguin per qualsevol persona, cine, o van organitzar una coral, han fet pintura, l'art per ells és fantàstic, i vam localitzar doncs, amb una pintora que fent voluntariat és una meravella. Maria, l'estic totalment agraïda per la gran labor, a Sònia, a molts voluntaris que estan fent una gran tasca amb nosaltres.
2: Margarita Ibáñez, presidenta de l'associació AGAM, de veritat un plaer tenir-te aquí al programa i enhorabona per la feina que esteu fent.
0: Igualment, moltes gràcies.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
2: Com diuen en castellà, lo prometido es deuda. El Robert, el Víctor Lozano ens ha dit que tenia moltes històries amb infermeres, així
4: moltes,
2: que, Víctor, mai estàs a la segona part del programa.
5: La qual cosa no és sempre bona notícia, perquè mai és bo haver de tractar amb infermeres, perquè, clar, però és un col·lectiu.
2: Vinga, sí.
4: Li faig un indicatiu, no?
5: Vinga. Sí, clar.
4: La vida amb les infermeres de Víctor Lozano i Nieto.
5: Val a dir que per mi és un dels col·lectius més admirables que hi ha, és a dir, gent que dedica la seva vida a fer millor la dels altres, a curar, a posar... I, tant les infermeres com les auxiliars d'infermeria.
2: Tot el col·lectiu sanitari és meravellós.
5: Sí, aquests són els que sí que mereixen guanyar 20 milions d'euros a l'any i no els actors, els artistes...
4: Per què els actors no?
5: Els futbolistes... Perquè s'ho mereixen molt més els sanitaris.
4: Sí, clar, un tio però que tu també es mereix. Tu també has treballat molt.
5: Tu t'ho mereixes? Guanyar 20 milions d'euros?
4: Jo sí.
5: Jo crec que sí.
2: Bueno, ens explicaràs la teva història amb infermeres?
5: A veure, hi ha moltes, perquè clar, he tingut entre pitos i flautes. Mira, recordo, per exemple, jo sóc molt, molt histèric. Ara no sóc menys. Però amb el tema de les criatures sóc molt histèric. Sí. I quan va néixer la petita, la gran, la primera que vaig tenir, jo no dormia, perquè em feia molta por lo de la mort súbita del lactant, i em ratllava mogollon. I vaig decidir no dormir i em quedava de guàrdia a les nits.
2: M'ho dius en sèrio?
5: Sí.
4: Durant quants anys?
5: No, això et parlo a la clínica.
4: A la
5: Quirón. Aleshores, estava jo amb la nena a sobre i notava que no respirava bé, total. Que em vaig aixecar, vaig agafar la nena en braços i me'n vaig anar donant voltes per l'hospital. Això a les 3-4 de la matinada, perquè volia que algú mirés a la meva filla perquè s'estava ofegant.
2: Mare de Déu.
5: I que, imagina't, apareix un tio despentinat a les 4 del matí amb el careta perquè no sé quantos
2: diputats
5: sense dormir, amb una nena, amb l'arrullito allà, i em diu, però tu què haces aquí, tio? Tu no pots estar aquí. Digo, com que no respiro? A veure, no sé què, que no. Perquè es veu que hi ha una normativa que tu, la nena, la que tu no pots sortir de l'habitació si no és amb el braçolet que porten això allà, per una qüestió, no sé si és de protocol
2: de
5: seguretat, alguna cosa així, i que em van dir, què fas aquí, que no pots estar aquí? Diu, que no, jo me l'enduia. Em van haver d'agafar i tot, la nena, van haver de cridar una pediatra especialment, que va venir a pujar a la dia,
2: la nena està dormint, deixa-la tranquil·la.
5: No, la va mirar i dir, a veure, mira, xaval, que jo era un xaval, també ho soc ara, però encara ho era més, i em va dir, mira, els nadons no respiren com els adults, pot haver un interval de 6, 7, 8 segons, tinc gravat aquí, que no respiren, però això no significa que no, la cadència no és la mateixa que la d'un adult, i la teva filla està perfecta, agafa la nena, posa-la al braç, vés-te'n a dormir i deixa de...
4: És que estem parlant de les infermeres i ja estem escoltant les seves demandes, però tenen
5: però imagina't, recordo també, perquè el pitjor és que les meves filles han sortit igual d'aprensives que jo, i no els agrada les injeccions. I un dia els vam posar una vacuna i estava la infermera i li va posar la vacuna a la petita, i quan la petita va acabar de... Bueno, li va posar la vacuna, es va posar darrere meu, així com agafada i tal, i mentre li estaven posant la vacuna a la gran, de sota es va dir, pumba! Es va desmaiar i va caure a terra. I aleshores, clar, tots vam mirar l'altra, però clar, acabaven de posar la vacuna a una, vam anar a buscar a la petita perquè s'havia desmaiat, i clar, li van posar, acabaven de posar la vacuna a la gran, i pum, la gran també es va desmaiar. És a dir, dues nenes al terra
4: marxem,
5: i atirades...
4: Marxem,
2: tu també caus, quan et punxen, però no parles
4: de gaire. Jo sempre que...
5: I una que tinc molt maca, que el meu pare és aquell de 90 i pico anys, va anar un dia, l'única vegada que ha trepitjat un hospital a la seva vida... Li van fer una d'això, i el meu pare és poeta, a part de periodista, va escriure un llibre, escrivia llibres de poesia, i va guanyar un premi Ondas a la ràdio quan fent un programa sobre poesia. Total, que hi havia una infermera que el cuidava i li va escriure, li escrivia poemes, li escrivia coses, i un dia entro cap a l'habitació sola i me la trobo plorant a moco tendido. I dic, però què li passa? Necessita alguna cosa? Diu,
6: tu padre me escribe cosas muy bonitas. Nunca nadie me había dicho esta cosa tan bonita. Pero pues eres un ángel que bajaba del cielo y me ayudaba. Y bueno, y dije, mira,
2: madre. Te convidaré en más días, ¿eh? Venir a segona hora para explicar las teves
4: años. No, porque yo nunca tens a mí.
2: No, ni ahora tampoco. Víctor Lozano, gracias.
5: N'hi ha d'altres, però aquestes les explicaré a la nit amb el Sergi.

0: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dimecres, dimecres 13 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que els dies van passant, ara ja ens acostem a la meitat del mes de maig, i ja ens ho trobarem això a sobre, i en dos dies ja direm que el mes que ve Sant Joan, i a mi això ja em deixa... Mira, hi ha una cosa que els pares ja acostumem a anar veient, que la cosa ja s'acaba, quan comences a rebre missatges de entrades pel festival de final de curs.
1: Ui!
0: Entrades de final de curs de l'extraescolar. I dius, però escolti, no pots... Què és, el concert de l'Último de la Fila, això? Que s'ha de vendre 10 mesos abans? I dius, no, és que és el mes que ve. Com que és el mes que ve? I aquí és quan ja un comença a dir, mare meva, que la cosa s'està complicant. Doncs sí, ja s'està complicant, perquè ja anem avançant amb els dies. En fi, David, què podem dir dels 13 de maig?
1: Doncs, d'una banda tenim que és el Dia Internacional de la Dona Matemàtica. També és el Dia Mundial dels Entrenadors de Futbol.
0: Només dels de futbol, eh?
1: Sí.
0: Home, sí, tenen una professió complicada, d'aquella que mai saben si la temporada vinent podran seguir, o sigui que...
1: També tenim que és el Dia Internacional de l'Humus.
0: Home.
1: Jo no sé si tu ets molt d'humus.
0: Molt humus. Soc molt d'humus.
1: Jo també.
0: Molt d'humus. I crec que fins i tot així com allò tentempié és una cosa meravellosa. Mira, em faig una miqueta d'humus amb aquests... D'aquests preparats que ja venen, amb certs supermercats, anem a dir. Doncs, escolta, això és una meravella.
1: Veus, jo no puc perquè... A veure, alguna vegada en menjo, eh? Però com que tinc intolerància a la llimona i tots porten llimona...
0: Clar, per conservant.
1: Clar, i de fet és que és un dels ingredients bàsics d'aquest plat, el suc de llimona. Per tant, és el tahini, el suc de llimona i els cigrons i l'oli d'oliva. Llavors, jo me'l faig amb la meva versió que en lloc de suc de llimona li poso unes gotetes de vinagre.
0: Bueno, mira, li dona aquell punt, no? Com si diguéssim, molt bé.
1: I d'altra banda tenim també que és el Dia Mundial del Còctel. I, bàsicament, per què es tria aquest dia? Doncs perquè va ser un 13 de maig del 1806 que per primera vegada... No és que es preparés el primer còctel, no, sinó que per primera vegada va aparèixer la paraula còctel en un diari de Nova York.
0: Ah.
1: I per això es tria aquest dia com el dia per retre-li homenatge al còctel.
0: Molt bé. I a partir de cert any ja tothom vam començar a imaginar el Tom Cruise.
1: Exacte.
0: Vull dir que, clar, ja en vam...

0: passant diferents fites, bueno, pel que seria això, un combinat, no?, de begudes que en la majoria de casos tenen un component d'alcohol, però que en el fons no deixen de ser combinacions, no?, refrescants. Això sí.
1: Mira, ja que has parlat de Tom Cruise, dir-te que si anem cap als dies nacionals, avui és un dia relacionat també amb Tom Cruise als Ostres. Estats Units.
0: A veure.
1: I és que és el dia de Top Gun.
0: Ah, clar, clar, clar.
1: Però per què? Doncs a veure. La pel·lícula es va estrenar el 16 de maig de l'any 86. I direu, i per què llavors se celebra el 13 de maig? Doncs perquè hi va haver un error en materials promocionals i en lloc de posar el dia 16, van posar el dia 13.
0: Molt bé.
1: I llavors ha quedat aquesta data una mica com la, mira, la gràcia d'aquells cartells en què posava... que, de fet, es van arribar a distribuir, aquells cartells. Doncs mira, que tres dies abans s'hauria d'haver això, i no, estrenat aquesta pel·lícula. I realment era el dia 16.
0: De fet, avui, dia 13, poc habitual, dimecres, es reestrenen les dues pel·lícules de Top Gun, precisament. Top Gun i Dolors de l'aire i Top Gun Maverick, que doncs, avui es poden veure a 124 cinemes de tot Espanya, doncs les dues pel·lícules, perquè aprofiten aquest 40 aniversari de la primera, i no tant, la segona és del 2012. Per tant, en el dia de Top Gun podem veure Top Gun, molt bé.
1: Que, bueno, de fet, aprofiten el 40 aniversari de l'error en la data.
0: Sí, sí, del 40 aniversari de l'error, sí, sí, efectivament. És meravellós.
1: Té la seva gràcia.
0: Està molt curiós, molt curiós. Sí.
1: Els Estats Units tenen altres dies nacionals avui. Mira, avui tenen que és el dia dels crotons. Sabeu els trossos aquests de panet que es posen a les sopes?
0: Sí.
1: I que són així una mica durs, els picatostes.
0: Els doncs, tropezones, que en deien també.
1: També, sí, exacte. Sí. Tenen també que és el dia del pastís de formatge.
0: Molt bé.
1: Tenen també, atenció, que és el dia del còctel de fruites. Ja el còctel, avui és el Dia Internacional del Còctel i ells tenen el del còctel de fruites.
0: Va haver una època que era molt habitual el còctel de gambes. Es va convertir
1: en un
0: plat que era l'habitual i ja no n'hi menjat mai més.
1: Tenen també que és el dia de les tulipes avui. I és el dia dels follets?
0: Mira...
1: I, no sé, hi haurà molts follets.
0: Si teniu algun follet per casa, doncs el saludeu.
1: I és el dia dels caramels per la tos.
0: Ah, doncs pues escolta, està molt bé. Està molt bé.
1: He descobert, per cert, uns que m'han anat molt bé últimament.
0: Ep, doncs escolta, això és important. És important.
1: Són una marca blanca d'una cadena.
0: Ah, pues
1: ja t'ho diré fora d'antena.
0: Molt bé. Està molt bé, això està molt bé. Ens queda algun dia, anem amb els sants?
1: No, anem cap als sants. Avui tenim que és el dia de la Verge de Fàtima. Tenim també que és Sant Andrés Huberto Fornet, Santa Gemma de Sulmona, Santa Inés de Poitiers, San Juan Silenciero,
0: oi.
1: Santa Maria... Sí, aquest és... Xux, xux, sí. Tot el dia allà.
0: Sí, sí, sí.
1: Santa Maria Mazzarello...
0: Treballava en una bíblia, no? Imagina.
1: Sí, exacte. Sí, sí. San Pedro de Regalado, San Servacio de Tongres i Santa Gliceria de Trajanápolis.
0: De Trajanápolis, que està elegant, també, una cosa sèria. Que bo, aquests noms, tu, escolta, fantàstics. Doncs això en quant als sants, però anem a conèixer què passava fa tot just un segle, i per tant, doncs ja viatgem a un 13 de maig, però de 1926.

va passar tal dia com avui, 13 de maig del 2017. Kyiv, Ucraïna, acull el 62è Festival de la Cançó d'Eurovisió. La capital ucraïnesa es va vestir de gala per a un dels esdeveniments musicals més esperats del món. Eurovisió, amb el seu còctel de purpurina, actuacions excèntriques i balades èpiques, va aterrar a Kyiv després de la victòria d'Ucraïna l'any anterior, en 1944, la cançó de Jamala que havia commogut Europa amb la seva crònica del patiment dels tàrtars de Crimea. El lema d'aquesta edició, Celebrate Diversity, volia ser un crit a la inclusió, però també un reflex de les tensions que Ucraïna vivia en ple conflicte amb Rússia. El Centre Internacional d'Exposicions de Kyiv va ser l'escenari on 26 països van competir per endur-se el micròfon de cristall. Hi havia de tot, des de l'energia desbordant del moldau Sunstroke Project amb Hey Mama i el seu saxofonista viral, fins a la sobrietat emocional del portuguès Salvador Sobral amb Amar pelos dois. També hi va haver moments surrealistes com el croat Jax Hudek alternant veus d'òpera i pop a My Friend o el romanès que combinava rap amb yodel a Yodelit. Eurovisió, com sempre, era un aparador de l'extravagància i la varietat musical. Però no tot van ser lluentons i somriures. La política que sempre planeja sobre Eurovisió també va ser protagonista. Rússia, que havia seleccionat Yulia Samoilova amb Flame is Burning, va ser exclosa del festival. Ucraïna va prohibir l'entrada a Samoilova per haver actuat a Crimea, territori annexat per Rússia el 2014, en contra de les lleis ucraïneses. Moscou va qualificar la decisió de política i es va retirar, deixant un buit i alimentant les tensions entre ambdós països. Al final, la nit del 13 de maig va coronar Salvador Sobral com a guanyador.

Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 13 de maig del 2007, que Kyiv, Ucraïna, acollia el 62è Festival de la Cançó d'Eurovisió, que coronava com a guanyador el portuguès Salvador Sobral. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Sabeu que aquí al programa, sobretot en el tram despertador, intentem tots els dies doncs, recollir allò que és el Dia Internacional de no sé què, i ho anem comentant una mica. Hi ha coses que diem, escolta, això potser no li caldria ni tenir un dia, i en canvi n'hi ha d'altres que hauria de ser un dia setmanal. Saps com allò que et vas ficant a l'agenda, que això ho recordem cada setmana? Doncs no sé si cada dia, però potser cada setmana estaria bé recordar certes coses que són molt importants avui en dia. I és que si tenim aquest goig i aquesta responsabilitat de ser pares, tiets, avis, familiars, no? Sabem que l'educació és complicada, i s'ha de fer d'una forma molt treballada i des de ben petits per aconseguir aquesta confiança. I és que hi ha molts reptes. Sempre ha sigut difícil ser jove, però avui en dia hi ha molts més reptes quan tenen a veure amb internet i sobretot amb l'educació sexual, amb com entenen què és la sexualitat. Hi ha professionals que porten molt de temps ja defensant el com hem de fer-los-hi entendre, fer-los-hi veure què és el que és sa i què és el que és pervers absolutament sobre la sexualitat.

0: veritat, i en aquest cas torna a publicar un llibre, publica un nou llibre, i per tant, vamos, aquí estem, som fans totals de l'Anna Flotats. Anna, benvinguda un cop més al Nits de Ràdio.
1: Moltes gràcies. Poder estar un altre cop al vostre programa és un plaer, la veritat.
0: En aquest cas, ja està molt ben trobat, no només el títol, sinó que a més m'encanta la imatge de la portada, perquè es diu Golosines Virtuales. Diu, ¿por qué enganchan a nuestros hijos y por qué el sexo en internet es ya un desafío generacional? I és que dins d'aquest embolcall d'una cosa que pot arribar a semblar quasi innocent, com podria ser, doncs això, una golosina, no un caramel, però endollat el que seria l'internet, deixa de tenir, o millor dit, es multiplica molt més, no?, els riscs que teníem fa una, dues, tres generacions, oi que sí?
1: Totalment, totalment. La veritat és que el títol ve d'un element, d'una eina que utilitzo quan vaig a fer tallers a les aules, d'acord? Realment aquest concepte de golosines virtuals o llaminadures virtuals, sí, l'utilitzo per crear una analogia, no? Perquè mentalment, doncs, els menors facin una relació abstracta entre el que seria, doncs, tenir una dieta alimentària equilibrada i saludable, no? La importància de cuidar la nostra alimentació per cuidar el nostre cos, amb el fet, doncs, de tenir també una dieta digital equilibrada i saludable.
0: Fantàstic.
1: I això, treballar-ho ja des de ben petitons i petitones. I aquest llibre l'he fet amb la intenció, doncs, de que sigui una eina interessant per famílies i docents, perquè des de que tenen 3 anyets ja, i que en el fons els estàs educant amb l'alimentació, posant un plat a taula que de vegades no els agrada gaire, no? Perquè potser són unes bledes i no els hi entren. Sí. Però els dius, menja una micona. Doncs igualment, doncs, és interessant educar amb els productes audiovisuals i tot aquest món digital, no? De que a poc els ensenyem què els hi és bo, què pot ser una eina útil, si no en el present, en el futur, per a ells i elles, i què no i és beneficiós. I en aquí, doncs, al llarg del llibre, doncs, parlem dels diferents tipus de golosines virtuals,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I que n'hi ha algunes que són perilloses perquè són molt enganxifoses, no?
0: Totalment. I que tenen aquest component, com tots els components que tenen l'addicció, no? És a dir, que, i més amb aquest símil amb el que seria la xutxe, no? La golosina, la llaminadura, no? Que és una cosa que aparentment, doncs, escolta, no? Pues mira, quin mal et pot fer, no? Una darrere l'altra et pot anar canviant l'imaginari. L'Anna ho centra, tota aquesta explicació, tot aquest assaig que ha fet en aquest llibre, basat en el que veu en consulta, en el que parla, doncs, amb altres professionals, ho ha basat en 4 aventures, però m'interessa molt, perquè ja quan el començava a mirar, ja dic, és que ho veia claríssim que començaria així l'Anna, perquè abans de les aventures, el primer de tot, com vulguem dir, a veure, comencem per aquí, perquè si no llegim això, les altres 4 aventures no cal ni que les mirem, que és la comunicació en el nucli familiar. És que és així, és que això no es pot dir, ah, mira, llegirem aquest llibre i ja està. No, hem d'haver treballat ja prèviament, o començar a fer-ho, més vale tarda que nunca, que diu el clàssic, perquè llavors tindrem la base per entendre tot el que ens expliques, que sí?
1: Clar, clar, clar. Moltes famílies estan molt preocupades. És que no sé quan començar a parlar de sexualitat. Jo sempre els dic, la comunicació familiar és la clau d'inici. I a partir d'aquí, tot és camí, se't va aplanant el camí. Si tu tens una bona base de comunicació, de vincle amb els teus fills i filles, això ja et facilita moltes coses. I en aquest aspecte és molt important, jo he considerat abans de començar aquestes aventures, no, sí, al llarg del llibre, donar aquest espai a la comunicació familiar, perquè no ens hem de centrar només en el que seria, doncs, aquest interès d'explicar què és la sexualitat, sinó també centrar-nos en la importància d'acompanyar els nostres infants en totes aquelles facetes, no, que per ells són importants i que de vegades nosaltres com a adult, doncs, no, potser no els hi donem tanta importància, no? I que aquesta base és indispensable. Igual que tota la part digital, de ser bons guies digitals, clar, i ser coherents amb el nostre exemple, d'acord? Aquí, això és molt important i està en el llibre també molt remarcat.
0: Això és clau, perquè, a més, enllaçant precisament amb aquesta primera aventura, amb aquest primer element, no, que seria clau, que,

0: Doncs és la influència del joc físic i virtual en la sexualitat. Té molt a veure amb el que hi ha un concepte que aquí es parla molt, el programa parla molt a la secció de tecnologia, que és la gamificació, no? Hem gamificat tot, tot és puntuació, tot són punts, no? Tot són likes, tot són acumular premis, no? I fins i tot hi ha aquesta mala praxis, no?, d'acumular match, no?, en el Tinder, d'acumular relacions, de que sembla que més sigui més, com més puntuació. Tot això fa que també si els adults tenen comportaments en aquesta línia, clar, a casa ja s'està veient també aquesta gamificació, aquesta puntuació, aquesta aventura, no?, com a tal.
1: Sí, sí. Nosaltres, jo sempre ho dic, jo vaig a fer tallers i són tallers puntuals, però el treball de veritat s'ha de fer a casa.
0: Sí, sí.
1: I com a adults hem de fer, i això ho dic en el llibre, hem de fer una autocrítica, no?, per ser millors guies digitals i un millor exemple. I a partir d'aquí serà molt més fàcil acompanyar els nostres menors d'edat, perquè el que no pot ser és que nosaltres doncs, no deixem els nostres menors d'edat doncs, de tenir una sèrie doncs, de xarxes socials determinades doncs, perquè no perdin el temps no, amb un oci virtual que tampoc els aporta res i és mega addictiu, no? És una llaminadura que jo dic doncs, molt enganxosa, no?
0: Sí, sí.
1: Virtual molt enganxosa, i que en canvi nosaltres perdem hores i hores mirant la vida i la intimitat d'altres persones sense cap més altre objectiu que aquest, d'acord? Aquí hem de fer una reflexió i ens hem de sacrificar com a adults i dir, mira, jo aquesta xarxa social no l'utilitzo professionalment, sinó que simplement ho faig doncs, per perdre el temps,
0: sí,
1: d'acord?
0: Sí.
1: I doncs la tancaré per tu. I em sacrifico per tu per donar-te un bon exemple, d'acord? I això és molt important, ser coherents amb la nostra actitud i les nostres accions. Això és molt important. I en tot aquest món virtual, no és anar en contra d'aquest món virtual, sinó acompanyar-los a que tinguin una bona relació, a poc, la relació que estableixin amb aquest món virtual sigui saludable i equilibrada.
0: Clar.
1: Perquè no podem desvincular de la nostra realitat familiar. I hem de buscar aquest equilibri.
0: Clar, quan es parla, per exemple, i aquí en el programa hem comentat algun cop, Anna, el tema de quan va sortir el Pedro Sánchez, no?, i tot això, a partir d'ahora, los menores de no sé cuántos años, bueno, tot això molt bé, no poden acceder a les redes socials, jo pensava, dic, sí, però com vegin els pares que estan tot el dia enganxats, diuen, escolta, i per què jo no puc si no deixes d'estar mirant els demés, no? I crec que això seria un exercici que és tan bo pel jovent com també pels adults. Jo crec que hi ha molt adult amb un adolescent al cap o a d'altres jocs del cos, ja m'entens. Vull dir que al final, clar, és que al final passa això. Hi ha molta, no tothom, però molta de la gent que s'ha separat, els veus que estan tenint una segona adolescència. I amb això jo crec que també s'haurien de llegir aquest llibre, saps què vull dir, Anna? Perquè hi ha molta gent que vol viure també amb certes edats el que no ha viscut en d'altres moments, i ara és un món molt complicat, per tot el que dèiem d'aquesta connexió al que és a l'internet, que sí?
1: Sí, sí, sí, perquè en el fons, si som pares i mares que estem preocupats pues, amb l'educació sexual, avui en dia no podem desvincular aquesta educació sexual del món digital.
0: Que hi
1: és. I per tant, és primordial, és un pilar dins de la sexualitat, educar amb un bon ús d'aquestes noves tecnologies. I així també estem educant en consentiment, amb intimitat. Per exemple, en el llibre parlo molt de pilars, no? I l'autoestima és un pilar. Però aquesta autoestima es pot estar molt en perill en aquest món digital perquè fàcilment podem perdre el control de la nostra intimitat.
0: Totalment.
1: I això doncs pot acabar afectant molt a la nostra autoestima. I tot això és sexualitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I en aquest sentit, les famílies hem de ser molt conscients que és un repte familiar, i ens hem d'agafar positivament, eh? I com a nucli familiar, dir-los als nostres fills i filles, mira, és nou per tu, és nou per mi, però ho descobrirem junts i juntes. No és anar en contra de les pantalles, és aprendre a treure el millor de totes aquestes noves tecnologies, que siguin eines molt potents per a nosaltres, per ser millors persones, però que no ens esclavitzin i no ens controlin, no? La nostra vida, la nostra intimitat. I aquí està la clau de tot.
0: Hi ha un tema capdalt que també toques en el llibre, i és el fet de tot allò que ens pot ser nociu, com tot, pot ser molt saludable o pot ser nociu, no? Depenent de quins productes, depenent doncs, de què consumim, no? En tots els aspectes. I la pornografia, per exemple, és un dels casos. Clar,

0: quan una, per exemple, anem a dir, no està prohibida la venda, per exemple, d'alcohol a tothom, només als majors de 18 anys, per exemple, no? Però no es facilita que qualsevol ho pugui comprar. És a dir, es posen les dificultats. Clar, els que ja tenim una edat, nosaltres abans no vam veure coses de sexualitat, bueno, ja pràcticament jo ja tenia edat de ser avi, vull dir, perquè no accedies a aquests. Avui en dia és que només cal obrir el navegador d'internet que ja et podràs accedir al que vulguis. No hi ha controls de cap tipus, que és cert que és molt difícil posar portes al campo, allò que es diu, d'acord, sí. Però el que és evident, i al final és el que ens hem de quedar, és que és hiperfàcil, per tant, no és allò de dir, bueno, és que això igual no se n'entera, o igual no li arriba, no, no, és que està allà, és tan fàcil que... Clar, ha de ser difícil de com es podria legislar, perquè, per exemple, deies en el llibre parles de que no podem esperar, dius, un món o un entorn virtual segur pels menors. No, és que no podem esperar que algú posi una llei o que posi un candau, no?
1: Clar, clar. Aquí una mica, com a pares i mares, hem d'agafar les riendes que dic de sí. la situació sí. i dir, no em puc estar esperant a que millorin pues, els famosos controls parentals, a Cert. Que millorin la legislació. Haig de ser jo el que tingui el timó de la situació, aviam, en la mesura que podem, òbviament, no? Però és en aquest moment en què tu agafes les riendes de la situació que... adquireixes doncs, aquesta figura doncs, de ser guia digital del teu fill o filla, no? I en aquest moment doncs, no és el fet de posar més controls parentals, sinó estar acompanyant el teu menor en les seves inquietuds, en saber posar límits, perquè han de saber esperar, val? No tot ho pots tenir quan tu desitges, d'acord? No pots potser jugar aquell videojoc que tota la teva classe juga, per què? Pues perquè no et convé,
0: correcte.
1: I punto.
0: Correcte.
1: Saps? I ja està. No, és una llaminadura virtual perillosa, fill meu. Sí. Saps? Busquem sí. una altra, d'acord? Saber posar límits, d'acord? Això és superimportant. I a partir d'aquí, també, doncs, anar-nos educant i una mica per fer prevenció, no? Doncs d'aquests entorns que són més perillosos i que són addictius, com pot ser la pornografia. I és aquest acompanyament el que els hi donarà protecció, seguretat, quan siguin més grans, per poder navegar tranquil·lament en aquests entorns virtuals.
0: Un dels factors claus de la pornografia, perquè a vegades ho comparem entenent que no és el mateix, però, per exemple, quan es parla dels videojocs, no? És a dir, algú que juga videojocs violents serà més violent a la vida real, i hi ha aquí hi ha estudis que defensen tot el contrari, sinó que treus l'adrenalina, però que saps que no ho faràs a la vida real, possiblement perquè hi ha una disjuntiva, una separació més gran entre el videojoc i la vida real. Però possiblement en la pornografia no succeeix exactament així, no? I això fa que hi hagin certs rols, fins i tot de noies, que entenen que han d'agafar el rol dels personatges. I dic personatges perquè no és real, no? I això és el que és perillós, no?
1: Sí, sí. I també en aquest aspecte, el fet de jugar a videojocs violents i dedicar-te a passar hores i hores i hores i hores a jugar a videojocs dolents, també acaba fent que la teva empatia, d'acord, doncs acabi minvant. O sigui, sí. arriba un moment en què tu acabes naturalitzant doncs, una sèrie d'actituds, accions, que no hauries de naturalitzar. I igual que passa amb la pornografia, doncs també doncs, allà hi ha un grau de violència molt gran
0: sí, sí.
1: i que tu, d'anar-ho visualitzant, el teu cervell ho acaba naturalitzant. I acabes inclús desitjant realitzar aquelles accions.
0: Sí, sí,
1: per
0: sí,
1: què?
0: Sí.
1: Doncs perquè el teu cervell doncs ja ho troba com una cosa inclús bona, val? Perquè moltes vegades està relacionat doncs, amb la masturbació de la persona.
0: Clar,
1: i
0: clar.
1: trobem persones que acaben sent addictes, esclaves, a aquesta masturbació vinculada a la visualització de productes pornogràfics. Realment, la indústria pornogràfica sap que la gent jove, la població adolescent, és la població que fàcilment és més manejable,
0: aquí
1: que
0: està.
1: Poden ser, exacte, perquè tenen un imaginari sexual que és, podríem dir, com un lienzo en blanco.
0: Totalment.
1: D'acord?
0: Moldejable.
1: Exacte, totalment moldejable als seus productes.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: i això és realment perillós.
0: Sí, aquí en el llibre tu parles de que això ho relaciones amb que l'adolescent, el jove, és el més propens a caure en aquesta addicció perquè és menys probable o està menys capacitat per l'autocontrol, per exemple, no? Pel fet de dir, escolta, un adult dirà, no, escolta, fins aquí, no, escolta, que potser m'estic enganxant això o l'altre, tal, no sé què, no? Mentre que el d'això, clar que és una amalgama, és una explosió de sensacions, l'adolescència, doncs vinga, dame más d'esto que m'ho passo bomba, no? Clar, és molt més difícil.
1: Clar, o sigui, aquí hi ha l'autocontrol, la falta d'autocontrol propi de l'edat.
0: Sí.
1: I clar, en aquest sentit, també tenen, no tenen la a nivell mental, pues, el risc també els atrau molt més, no? Aquesta novetat doncs, sexual, tenen la curiositat pròpia de l'edat doncs, per descobrir què és la sexualitat. O sigui, són molts factors que influeixen en que siguin persones doncs, que tinguin un risc superior. Tot i així, hi ha molta població adulta pues, que està enganxada
0: que
1: també. Però clar, fa vergonya dir això, d'acord? Una persona que és addicta o que té un consum problemàtic, que és el més freqüent, un consum problemàtic de pornografia, doncs potser no li dona importància, no? O potser es té aquest problema i li fa por, li fa vergonya d'explicar-ho.
0: Allò de cuando quiera lo dejo, no? Cuando quiera lo dejo.
1: Clar, i en aquí s'ha de demanar ajuda. Hem de treure'ns aquesta vergonya, no? O aquest sentiment de culpabilitat i anar a buscar ajuda perquè hi ha solució.
0: Sí. A mi m'ha fascinat un concepte que treus en el llibre, a part que el llibre de Golosines Virtuals, jo que col·lecciono els Tria la teva aventura, que eren uns llibrets que anaves triant això i els col·lecciono perquè em va encantar quan jo era jovenet. Doncs clar, veure que dius, passa la pàgina, no sé què, a mi ja dic, és que ara me l'hauré de llegir tres cops perquè vull triar l'altre camí, que això va molt bé. Però hi ha un concepte que m'ha deixat totalment esfereït perquè no el coneixia i té a veure doncs, amb per què, amb un dels elements de per què l'efecte Coolidge, que és això de que sempre hi ha alguna variant, alguna novetat, alguna nova, diguem-ne tendència en la pornografia que fa que sempre sigui innovador. I lo innovador és el que et crida l'atenció, no? Per tant, és com un enganxe infinit, no? El que pot provocar.
1: Clar. O sigui, això és... En el llibre parlo d'aquest efecte enganxifós d'algunes llaminadures virtuals que les fan perilloses, no? I són aquest... inclús l'anticipació de la recompensa, no? Perquè estem parlant, doncs, d'estímuls, no?, que et provoquen una recompensa immediata.
0: Tu, el teu
1: cervell es va acostumant i tu ja anticipes aquesta recompensa.
0: Clar.
1: I, a més, hi ha un reforç intermitent i hi ha recompenses variables, no? I aquests efectes Coolidge... aquest efecte novedors, no? Tot això fa que siguin llaminadures altament enganxifoses. I, a més, estan vinculades pues, amb la teva pròpia sexualitat, doncs encara ho fa més potent, no?, aquest efecte enganxifós, en el cas de la pornografia.
0: Que té el paral·lelisme, Anna, amb el que van desenvolupar a la Universitat de Stanford sobre les xarxes socials, de conèixer per l'algoritme allò de la recompensa que no sempre és encertada, no? És a dir, que vés a saber si aquest vídeo és el que m'agradarà, vés a saber si aquesta persona és la que aquesta fotografia m'agradarà, funciona igual, no? Doncs aquesta recompensa intermitent, no? Que fa que la gent s'hi enganxi més, no?
1: Clar, totalment. I clar, el tema és que tot això està vinculat doncs, amb el nostre circuit de recompensa, no? Amb el que dèiem de l'alliberació de dopamina, també en una altra entrevista que vam parlar amb tu. I en aquest sentit, nosaltres, aquest sistema de recompensa, nosaltres és el nostre sistema motivacional.
0: Clar,
1: és a dir, l'hem d'entrenar des de petits i petites per aprendre doncs, a saber esperar, esforçar-nos per aconseguir objectius a llarg plaç.
0: Exactament.
1: Val? I aquí està la clau de tot, perquè amb tots aquests productes que són llaminadures virtuals, el que estem fent és acostumar-lo a objectius a curt plaç, amb recompenses immediates que moltes vegades no necessites ni esforç.
0: És interessantíssim.
1: I això és un gran problema. O sigui, que igual que les xutxes, tu, sí, un dia a la setmana, quan vas al poble o a la ciutat, sí, sí, de, i et compres unes quantes xutxes i te les menges amb els teus amiguets o les teves amiguetes, no passa res. No? Tu no pots estar menjant xutxes, llaminadures, els dic als nens, cada dia, i bosses i bosses i bosses, sí, perquè sí, no es bo per la... Doncs igual amb els productes virtuals. Hi han productes virtuals, no?, que una micona, de tant en tant, no passa res,
0: sí, sí,
1: però no podem estar cada dia, no? I aquí hem de ser crítics i crítiques.
0: Totalment, perquè a més, si no, el que passarà és que si només mengessis xutxes, doncs ja no li trobaries el gust al menjar de veritat, no?
1: Podríem
0: dir, no? Doncs aquí passa, exacte, el mateix, no? A la sexualitat real, no? Podríem dir.
1: Sí, exacte, exacte. I en aquest

0: sentit, jo no vaig en contra de les pantalles, perquè penso, sóc una defensora del cinema i penso que hi ha pel·lícules que poden ser molt, molt útils per ensenyar, parlar i treure temes sobre sexualitat importants, no? Consentiment, etc. I de vegades sempre els dic que és millor mirar-te una pel·lícula bona i llarga de 2 hores, sí, d'acord? Sí. I compartir-la en família, fer debat sobre allò, d'acord? Però en canvi, i això no té per què ser una llaminadura virtual. Correcte. És una forma d'aprendre.
1: Correcte.
0: Però en canvi, estar 2 hores amb divers, amb algun tipus doncs, d'entorn digital, que sí que pot ser com menjar-te unes quantes bosses de llaminadures.
1: I que en aquests casos sempre pots més o menys saber on comences, però mai on acabes. I això és el que la vida sempre s'ha de vigilar, no només on comences, sinó on acabes. Molts, molts temes i moltes històries interessants aquí que podreu aprendre. Crec que és d'obligada lectura. Com ara diuen els joves, literal, que ja he vist que el llenguatge el fa servir aquí dels bros i tot això.
0: Sí,
1: vull dir que
0: sí,
1: està
0: sí,
1: bé que coneguem una mica com funciona com funciona la cosa, i l'Anna això ho investiga, ho toca de ben a prop i ens ho pot explicar amb llibres tan meravellosos com Golosines Virtuales. El trobeu a Destino. Moltíssimes gràcies, Anna, i fins ben aviat.
0: Moltes gràcies, David. Un plaer, en sèrio.

va passar tal dia com avui, 13 de maig del 1955. Elvis Presley desferma el caos a Jacksonville. El que havia de ser un concert més d'un jove cantant en ascens es va convertir en una escena inesperada de tensió i eufòria desbordada. Aquell 13 de maig del 55 a Jacksonville, a Florida, una actuació d'Elvis Presley va acabar amb els primers disturbis associats al seu fenomen musical. No hi havia precedents clars del que estava a punt de passar. Adolescents cridant, cadires movent-se i una energia col·lectiva difícil de controlar per part de les autoritats. En aquell moment, Elvis encara no era el rei del rock, però ja començava a generar una reacció visceral entre el públic més jove. El seu estil, una barreja de rhythm and blues, country i una actitud escènica provocadora, trencava amb els codis establerts. Els seus moviments de malucs, avui gairebé innocents, van ser considerats escandalosos en una Amèrica encara marcada per normes socials molt rígides.

I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, que ens està fent ja, doncs, estrenar, viure, sentir...

0: plourà aquest dimecres 13 de maig, tot i que pels que feu el torn de nit, doncs el dimecres com a tal ja s'està acabant. És el que té aquestes hores, que hi ha qui acaba la jornada i hi ha qui la comença. És com una confluència de camins que ens agrada compartir. Per això aquest tram de 5 a 6 ens fa sempre tanta gràcia veure com dos mons col·lisionen, no? Com dos nons es toquen, dos mons diferents, una mica a lo Lady Halcón, que deia la pel·lícula. En fi, David, quina notícia podem triar avui per dir, escolta, mira com avança la societat o no? O com,
1: bueno, no
0: o
1: sé
0: com,
1: si
0: com va enrere la societat? A veure, què ens
1: el explica? Cas és que hem d'anar fins a Roma i concretament fins a un dels seus símbols, la Fontana di Trevi. I és que les autoritats han detingut i multat un jove turista per haver fet una cosa que ha sorprès a molts. Agafar carrerilla,
0: sí?
1: I llançar-se de cap a la font i posar-se a nadar.
0: Molt bé.
1: Bueno, anava completament vestit, va nadar com si fos una piscina, es va tornar a submergir, va creuar el monument... I allà que, clar, evidentment, la policia va anar i el va detenir. Li han posat una multa de 500 euros. Jo no sé si es pensava una mica que estava dintre de la Dolce Vita i era, en aquest cas, Sílvia, cridant el seu Marcello Mastroianni, però...
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs, sí, es va voler... Bueno, jo crec que va voler fer la gràcia i la gràcia li ha sortit, que tampoc no em sembla excessivament car, eh? 500 euros de multa, jo li hagués posat una multa molt més gran.
0: Li hagués pogut sortir molt més complicada la història. En qualsevol
1: Tenint en compte més que va saltar de cap,
0: podria
1: haver estat molt més complicat.
0: Es podria haver fet un trau directament i, en fi... A més, una aigua que deu tenir molts minerals, perquè, clar, amb tantes monedes que hi ha per allà... En qualsevol cas, és el que diem, no? Avui en dia, com que el que es potencia és l'exageració, i és el soroll, i és el sortir a les xarxes, i sortir als mitjans, i tot això, doncs, clar, al final, aquesta gent pot arribar a entendre que li surt econòmic, no? Perquè igual doncs, ha generat, no ho sé, m'ho invento, igual ha generat 1.000 euros... en publicitat, pel fet de que s'ha viralitzat el vídeo. Per tant, mai saps el que pot succeir. Home, aquí el truco és tu gravar-ho i penjar-ho, però que sigui un altre el que li caigui la multa, no? Aquí és on triomfes de veritat. Però, bueno, el que diem, que estem fent famosos a gent que...
1: A idiotes.
0: Sí, m'agrada, sí. Per què anem a eufemismes? Està molt bé. Doncs això. Doncs l'idiota del dia, en aquest cas, ha sigut aquest intent de nedador de les Fontanes di Trevi Lliuses, les d'això. Bueno, doncs escolta, nosaltres tornarem, aquesta propera nit. La idea que tenim és la de tornar, la de seguir-vos acompanyant. Ja serà a 2:15, com sempre, i serà amb la tertúlia dels Dimecres. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Els deixem amb Más de Uno, amb Carlos Alsina i tot el seu equip. Que vagi bé. Adéu-siau.

0: espai de creativitat compartida.
1: I Girona omple el maig de música en directe.
0: La Casa de Cultura programa concerts de jazz, música contemporània i cançó d'autor durant tots els divendres de maig fins al dia 29.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.

0: Cafero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
2: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
3: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
4: Els que viuen d'allí també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Com tots, suposo que devíem recordar aquells mesos de novembre, desembre, especialment desembre del 89, des de la caiguda del mur de Berlín fins a l'execució de Ceausescu, que va ser el 25 de desembre, que estàvem allà amb els canalons del 26, veiem-lo pel telediari, que veiem allà els cossos de Ceausescu i de la seva dona.
6: I com enderrocaven totes les estàtues i tot.
5: Llavors, el llibre, tot el que ha parlat el llibre des del 85...
6: Anaven sonant noms allò que et recordaven estrany. Notícies de l'època, no? Que potser no podia situar amb precisió, però que em deies, home, o sigui, aquest em sona.
5: I això és un llibre que ella va publicar ja, que la versió francesa original sembla que és del 2011-12, si no m'equivoco. És a dir, que ella tenia ja, quan va publicar aquest llibre, ja tenia gairebé prop de 80 anys. És un llibre que, malgrat la que ella tenia, és un llibre molt fresc, molt, de lectura molt,
6: molt
5: fresca.
6: Molt, una lectura molt fàcil, fins i tot amb una mica com d'intriga, que dius, sí. Bueno, què passarà ara, no?
5: I a més, amb l'afegit de que ella, els personatges principals, a molts d'ells es va entrevistar.
6: Sí, es coneixia de primera mà.
5: A Yeltsin, alguns dels ministres que hi havia...
6: Sí, per exemple, parla molt d'Eduard Xevernatge.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
8: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
7: El president de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
9: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que, a més, ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
8: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
9: Jo volia anar una mica més enllà. Ja no em servien els documentals típics. L'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment en tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. Un és

0: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero compareixen avui al Parlament per l'espionatge, el suposat espionatge a una assemblea docent, mentre Esquerra, Comuns i Junts exigeixen responsabilitats polítiques. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives i també pendents un dia més d'aquestes manifestacions del professorat. Ara mateix de xarxa viària, però ens deixa dos accidents a l'AP7 durant aquesta matinada. Tenim un a l'altura de Vilafant, on es tallen fins a dos carrils de circulació i hi ha un quilòmetre d'afectació en sentit nord. L'altre accident està de Barberà del Vallès, en sentit sud, també amb un carril tallat i fins a 3 quilòmetres de cues. També tenim una tercera incidència, una avaria a la C25 a Sallent, que talla un carril en direcció Girona. Per altra banda, ja comencem també a tenir retencions habituals. Ara mateix, molta congestió en tot el nus de la Trinitat, amb moltes retencions que arriben per la C58 des de Sant Quirze o per la B20 des de Santa Coloma de Gramenet, a Terratruc. Deixen afectacions a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Precisament l'entrada des del Llobregat també deixa retencions en direcció Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallaixà i Molins de Rei en tot el seu recorregut. També hi ha retencions ja en sentit nord per la C32 des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Dimecres marcat per un ambient més fresc i boires al matí després de la pedregada i a la tarda. Farà sol amb més núvols, vent de tramuntana i mestral als dos extrems i a la tarda hi haurà ruixats de nou que seran localment intensos a la Garrotxa, la Selva i el Gironès. Pel que fa a les temperatures, s'esperen màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 21 a Barcelona i 20 a Girona.
0: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
1: Aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament per donar explicacions per la infiltració de dues agents del cos en una assemblea docent. El govern català ha obert la porta a avaluar aquesta actuació, però ha rebutjat ingerències polítiques en l'àmbit de la seguretat. Sílvia Paneque, portaveu consellera.
3: No hi ha ni ingerències ni directrius polítiques, hi ha decisions operatives, com sempre, autònomes i validacions tècniques.
4: En forma de retenciones por ambos flancos de la M30, destacando el trayecto que se efectúa ahora mismo entre Méndez Álvaro y el Parque de las Avenidas, al otro lado entre Melancólicos y Marqués de Monistrol.
1: Comuns a la cambra, Jessica Albiach.
5: O bé dimiteix o bé se'l cessa, però és evident que no està a l'alçada del que el país necessita.
6: Cada vegada que el govern es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar.
1: Junts, que també reclama el cap de la consellera Parlon, acusa els dos partits de manca de coherència política.
7: El que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res.
1: Aquesta polèmica per la presència dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents també continua generant reaccions en sindicats. El sindicat SAPME defensa l'actuació policial i assegura que aquestes pràctiques formen part de les funcions habituals del cos per anticipar possibles alteracions de l'ordre públic. Joan Valentín, bon dia.
8: Bon dia, Montse. El sindicat majoritari dels Mossos rebutja parlar d'infiltració i insisteix que la presència d'agents de paisà en assemblees o moviments socials no és una cosa nova. Defensen que aquestes actuacions estan emparades per la llei i asseguren que serveixen per anticipar possibles talls de carreteres o alteracions de l'ordre públic. Ho explicava a la brúixola el secretari general del sindicat, Pere García.
9: La presència de la policia en assemblees o en moviments socials històricament s'ha realitzat. Nosaltres tenim una responsabilitat, no les deixem de complir per impopulars que puguin semblar.
8: García diu que en el cas que algú cregui que s'ha vulnerat algun dret, es denunciï i que si es confirma hauran de ser els responsables polítics del cos els qui donin les explicacions.
0: Más de uno Catalunya.
1: La polèmica de la infiltració ha marcat també la primera vaga unitària de docents del mes de maig. Els sindicats convocants demanen la dimissió tant de Parlon com de Trapero, però no només això, sinó que adverteixen que si la reunió de demà dijous a Educació no els ofereix una proposta òptima, exigiran també la dimissió de la consellera Esther Niubó. Ana Utiel, bon dia.
10: Bon dia, Montse. USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical insisteixen que cal anar més enllà de l'acord signat amb Comissions Obreres i l'UGT, mentre que el govern reitera que no oferirà més que això. Per aquest motiu, els sindicats de la vaga fan una crida a la consellera a arribar...

0: dijous amb una nova proposta. Escoltem Iolanda Segura d'Ustec i Laura Gené de la CGT.
1: Fem una crida a la consellera a realment seure's a negociar amb una proposta concreta. I anirem amb moltes ganes d'escoltar, amb moltes ganes de trobar solucions, però necessitem que el govern del PSC vingui també amb aquesta predisposició.
0: Amb tot, les protestes continuen. Avui dimecres estan cridats a la vaga els docents del Baix Llobregat i el Penedès.
2: Doncs sobre aquestes últimes protestes, sàpiguen que els docents tallen ara mateix la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Són uns 200 docents que han tallat aquesta carretera i es produeixen el primer dia de vagues per territoris, recordem, el Baix Llobregat i el Penedès. Des de Califòrnia, on està fent un viatge oficial, el president Salvador Illa confia que la reunió que mantindrà Niubó demà amb el sindicat de docents pugui desencallar el conflicte. En aquest sentit, ha defensat l'acord tancat amb Comissions Obreres i l'UGT i ha reiterat que té la mà estesa.
3: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, la consellera també avui ha donat les explicacions pertinents, no? Però mà estesa, màxim respecte, tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
2: Més enllà de les polèmiques al voltant de l'àmbit educatiu, el govern ha aprovat impulsar la quarta edició del Val Escolar. És un ajut de 60 euros dividit en dos vals per a tot l'alumnat de primària i secundària inscrit en un centre educatiu sostingut amb fons públics al curs 2026-2027. Protecció Civil ha tancat aquest dimarts al vespre l'alerta de l'Inuncat després d'un episodi de tempestes que no ha deixat incidències greus. Els bombers han fet 56 sortides per petites inundacions i caiguda de branques i el 112 ha rebut prop d'un centenar d'avisos, sobretot al litoral i al prelitoral. A Montserrat, on es hi ha avisat, ha tallat la B112 i s'han evacuat 3 persones sense ferits, i a Ponent, la pedregada ha provocat danys a finques de fruiters d'almenys 8 municipis. I un últim apunt, sàpiguen que han trobat sense vida el veí de Pinós, de 80 anys, que es buscava des de dilluns a la tarda.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: A 7:27, repassem l'actualitat esportiva amb el José Agustín Gómez. Bon dia.
5: Bon dia. A 9:45, a Mendizorroza, el Futbol Club Barcelona visitarà l'Alavés en partit corresponent a la 36a jornada de Lliga. El conjunt vitorià és penúltim classificat i lluita per no perdre la categoria. La part baixa de la taula classificatòria embulleix amb la victòria ahir del Llevant a Baleidós, que deixa el Girona en zona de descens abans de rebre la Real Societat dijous a partir de les 8 a Montilivi. I l'Espanyol també viu amb l'aigua al coll aquestes darreres jornades. Aquesta tarda, a partir de les 7, rebrà a l'Ersa d'Estadium l'Atlètic Club de Bilbao. Els blanc i blau són ara mateix 17ens, amb els mateixos punts que els gironins, 39. Dolan i Calero són baixa per sanció en el conjunt de Manolo González.
2: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que anirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
6: Sou molt bona gent!
7: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
8: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos són nostra meta.
10: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
11: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren, en avió o en cotxe amb la finestra abaixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge a la ciutat i a Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Turisme d'Alemanya i Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
4: Onda Cero, la teva ràdio.

0: ¿Y la viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
1: Sí, manieto, una vez. Sobre un río hay un puente roto que está partido, que resulta completamente inútil. Y un vecino del pueblo le explica a un visitante: a este puente hemos decidido llamarlo Óscar.
0: La denominación de origen Rueda sigue apoyando el sector de la restauración porque compartir es vivir, compartir es Rueda, con Félix José Casillas.
2: Y con Florentino, el presidente del Real Madrid, que entró en campaña tarde y mal porque la mayoría entiende que su presencia histórica, por su convocatoria, por su contenido, solo ha servido para añadir una crisis institucional a la ya profunda crisis deportiva. Ahí están el Barça, la Leti, la Liga, la Federación, la UEFA, cuando reciba las 500 páginas del caso Negreira, y la prensa, el ABC de cómo entiende el fútbol el señor Pérez. Llámese accidente laboral o patinazo, Florentino se habrá levantado ya con las fotografías de su rostro tensionado y las crónicas que hoy se recrean en el delirio, en la comparecencia errática y desconectada del candidato madridista. Con un lenguaje impropio y alejado del Florentino institucional, la rueda de prensa del presidente del Real Madrid, con dificultad para ordenar un discurso coherente, fue más propia de un cómico, de un presidente ochentero de los años 80, o quizá de un presidente del momento, porque en el ejercicio de encontrar un personaje de este 2026 con un discurso parecido, hay coincidencia: Donald Trump. Discurso de Trump con la energía de Biden, un ejercicio de maniqueísmo a lo Trump, con sus deslices y sus comentarios supuestamente simpáticos y paternalistas fuera de lugar. El rey anda desnudo por Palacio y nadie se lo dice, escribe Orfeo Suárez, y en su intento de salvar al mundo madridista, Florentino abre hoy las puertas a los niños Riquelme y Mesonero, la oposición, a las niñas de la prensa, y pide que no se pite a los niños del césped, esos que se pegan cada año en el vestuario sin que se sepa muy bien y además sin que el club se vea obligado a hacer comunicados. Que el Betis va a jugar la Champions, que el Atleti ganó en Pamplona, que el Levante sale del descenso y que tenemos 4 partidos más de Liga en este miércoles con la permanencia en juego: Español, Mallorca, Alavés y Sevilla. A Vitoria llega el Barça y al Sevilla Sergio Ramos, que a falta del OK de la Liga y del Consejo, va a comprar el club con la ayuda argentina. Y no es histórica para el Valencia Basket, que si gana el Panathinaikos en el Roche Arena, va a jugar la final a 4 de baloncesto.
0: En 6 minutos.
1: ¿Qué va a pasar?
0: Serán las 8 de la mañana. 7 en Canarias, ahora seguimos.
1: Vale.
3: Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
4: Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
3: Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
5: Nos impulsa Junta de Castilla y León.
6: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
7: 6 minuts i són les 8.
6: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
8: Bon dia. El Tribunal Superior de Justícia d'Aragó ha admès a tràmit el contenciós administratiu presentat per GPEC, segons han informat els ecologistes, amb l'objectiu que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. Volen que es declari la incapacitat del Siurana per suportar l'atorgament de 4.000 litres segon i que es revisi la concessió privativa d'aigües a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. A més, reclamen que la Confederació garanteixi l'estat de conservació dels hàbitats al voltant del riu. Han presentat aquesta denúncia després del silenci administratiu a la Confederació de diversos requeriments. Amb tot, recorden que les condicions de fa 100 anys no són les adequades per ara mateix. La terminal marítima polivalent del moll d'Andalusia del port de Tarragona estarà plenament operativa a finals de 2028. Així ho recull la proposta presentada per Cosco i PTP en el concurs per trobar un nou operador per a aquest espai del recinte portuari. El projecte preveu la construcció en el termini de 2 anys d'una terminal amb una capacitat de disseny global de 682.000 TEU, equivalents. Són integrats per contenidors i altres tipologies de mercaderia general. S'establirà una plantilla de 150 treballadors en la fase inicial de funcionament de la terminal a partir del 2027. Aquesta creixerà fins als 180 a partir del 2031, quan es trobi en plena operació. L'expresident de Praxair, Eduardo Gil, i l'exresponsable fiscal de la mateixa companyia Espanya i Portugal, Jacobín Escámez, investigats en el cas Montoro, s'han acollit al seu dret a no declarar en el primer dia de les citacions a la plaça 2 d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tarragona. L'instructor Rubén Rus investiga l'exministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro, i 34 persones més de 9 empreses per la contractació d'Equipo Económico, despatx fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació. Segons fonts de les acusacions, les defenses intenten dilatar el procediment amb recursos. Les properes declaracions estan previstes per a finals de mes i durant els mesos d'estiu. 3 minuts per les 8 del matí i 3 minuts per Más de Uno, amb Carlos Alsina.
6: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
9: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
10: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
12: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
13: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
6: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
14: Els principals centres culturals encaren aquest 2026 amb una agenda plena de noves exposicions. En destaquem algunes. El CCCB presentarà dues mostres destacades. D'una banda, el culte a la bellesa, que analitza l'evolució del concepte de bellesa en B alta al llarg de la història. Es podrà visitar del 20 de maig al 8 de novembre del 2026. Més endavant, el 25 de novembre, arribarà l'Era Atòmica, una exposició sobre el món posterior a la primera prova nuclear, el juliol del 1945, al desert de Nou Mèxic. La mostra s'allargarà fins al 16 de maig del 2027. El MNAC també arriba amb propostes rellevants. Del 19 de març al 29 de juny s'hi podrà veure Sant Pere de Rodes i el Mestre de Cabestany, un homenatge a un dels grans escultors del romànic català. I de l'escultura passem a la poesia, amb l'exposició dedicada a l'arquitecte i pintor Josep Maria Jujol, que es podrà visitar del 26 de novembre fins al 28 de març del 27. Per cert, recordin que el 2027 la primera planta del MNAC tancarà per obres d'ampliació. I el Museu Etnològic proposa una immersió en la cultura de la comunitat indígena japonesa dels Ainu a través de l'obra de l'escultor Eudald Serra. La mostra es podrà veure fins al 14 de juny a la seu del carrer Montcada. Després d'un any tancat per reformes, el Museu d'Art i Història de Reus reobre amb un nou espai dedicat a Antoni Gaudí, amb documentació i dibuixos inèdits i una museografia renovada que dobla el nombre de peces exposades. Finalment, l'excèntric Moco Museum de Barcelona ofereix una exposició de 25 obres de Banksy, incloent-hi dues peces que s'exposen per primera vegada en un museu.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
15: Radio Estadio y tú.
16: Ahí todavía confeti dorado y lágrimas de orgullo en este Radio Estadio, el día más grande del fútbol.
17: Aquí te esperamos para que nos dejes tu opinión, tu análisis, tu visión, para que te subas a este palco de profes del Radio Estadio.
15: Juntos hacemos Radio Estadio.
18: Hola Radio Estadio, buenas tardes. El Sevilla está muy bien plantado.
19: Hola Radio Estadio, desearle a España que gane.
20: Hola
19: la
20: Radio
19: final.
20: Estadio. Hoy el baloncesto español escribirá sus páginas de oro más brillantes.
21: Buenos días amigos del Radio Estadio, desde Boca Ratón en la Florida, Estados Unidos.
15: Radio Estadio, Edu García.
16: El orgullo del deporte.
15: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
15: Alsina, la hora...
0: Son las 8 de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Dimecres 13 de maig, el Tribunal Superior de Justícia d'Aragó ha admès a tràmit el contenciós administratiu presentat pel GPEC, segons han informat els ecologistes, amb l'objectiu que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. Volen que es declari la incapacitat del Siurana per suportar l'atorgament de 4.000 litres segon i que es revisi la concessió privativa d'aigües a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. A més, reclamen que la Confederació garanteixi l'estat de conservació dels hàbitats al voltant del riu. Han presentat aquesta denúncia després del silenci administratiu a la Confederació de diversos requeriments. Amb tot, recorden que les condicions de fa 100 anys no són les adequades per ara mateix. L'advocada del Fons de Defensa Ambiental és Meritxell Cotrinàs.
1: Els fonaments de la nostra demanda sobretot es fonamenten en la incapacitat del riu Siurana de suportar una concessió de 4.000 litres per segon i a més si tenim en compte que ja no es disposen d'aquests 200 litres per segon. I aquest incompliment que genera doncs, fer la derogació d'aquesta reserva i sobretot la necessitat de que la Che revisi les condicions d'aquesta concessió.
0: Les empreses nàutiques i turístiques del tram tarragoní de l'Ebre, especialment les dedicades a la navegació de piragües i caiacs, han exigit a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa-Ribarroja d'Ebre-Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre, que les aplega, ha emès un dur comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada d'aquest passat dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu. Alerta en què això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques. Raül Sabater és el president de l'associació.
2: Sí, bàsicament és la planificació, saber temps, no? Una altra cosa és un temporal, que saps que plourà o que pujarà el riu i tothom està pendent, però si són desembassaments programats, lo lògic és que tinguéssim un temps abans per saber que aquell dia no es pot fer l'activitat, no? A part que hi ha un prejudici econòmic evident per les empreses que ja tenen contractat aquell dia, però a part d'això és un tema de seguretat. Si tu no saps que pujarà el cabal tantíssim, te pot enganxar al riu i tindre un accident en víctimes, no? Llavors estem preocupats per fer saber això, que es prenguin les mesures oportunes amb les institucions que faci falta per a que...
0: Així ho recull la proposta presentada per Cosco i PTP en el concurs per trobar un nou operador per a aquest espai del recinte portuari. El projecte preveu la construcció en el termini de 2 anys d'una terminal amb una capacitat de disseny global de 682.000 TEU equivalents, integrats per contenidors i altres tipologies de mercaderia general. S'establirà una plantilla de 150 treballadors en la fase inicial de funcionament de la terminal a partir del 2027. Aquesta creixerà fins als 180 a partir del 2031 quan es trobi en plena operació. Són les 8 i 24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
5: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
6: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina El Temps.
7: Què tal? Bon dia. Aquest dimecres a la província de Tarragona, jornada estable, tenim el cel poc ennuvolat en un dia en què les temperatures baixen o se mantenen sense canvis. Se queden les màximes als 25 graus a Reus, Tortosa i el Vendrell, 24 a Tarragona i 20 a Gandesa. Per altra banda, bufa vent fluix de ponent amb intervals moderats al sud de Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació a Tarragona, 14 graus, a Reus i Tortosa, 13, a Valls, 11 graus.
3: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. L'expresident de Praxair, Eduardo Gil, i l'exresponsable fiscal de...

0: mateixa companyia, Espanya i Portugal, Jacobina Escámez, investigats en el cas Montoro, s'han acollit al seu dret a no declarar en el primer dia de les citacions a la plaça 2 d'instrucció del Tribunal d'Instància de Tarragona. L'instructor Rubén Rus investiga l'exministre d'Hisenda del Partit Popular, Cristóbal Montoro, i 34 persones més de 9 empreses per la contractació d'Equipo Económico, despatx fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació. Segons fonts de les acusacions, les defenses intenten dilatar el procediment amb recursos. Les pròximes declaracions estan previstes per a finals de mes i durant els mesos d'estiu. A terme una actuació de reobertura del refugi antiaeri de la Guerra Civil ubicat al subsol de l'immoble adjacent al Teatre Metropol de Tarragona, en el marc d'uns treballs previs al projecte de rehabilitació. El destapiat va permetre confirmar l'existència d'un túnel excavat a la roca viva d'uns 15 metres de longitud sense cap galeria que continués i que, per tant, corrobora el fet que fos un refugi inacabat. Un cop analitzat i estudiat, tant amb la documentació obtinguda com amb la informació dels bombers, a través de les imatges generades pel dron i de l'assessorament dels efectius del grup d'estructures col·lapsades, s'ha aconsellat no accedir al túnel i tornar-lo a tapar. L'aeroport de Reus va registrar durant el mes d'abril 129.898 passatgers. Això és un 11% més en comparació amb el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat del primer quadrimestre de l'any, la infraestructura va sumar 145.594 viatgers, un 18% més que en el mateix període de l'any anterior. Pel que fa als moviments, l'aeroport va operar durant el primer quadrimestre més de 6.700 vols. És un 16% més que el 2025. El Festival Transvers tornarà a omplir de poesia els carrers i espais culturals de Tarragona del 3 al 6 de juny. La cinquena edició del certamen, impulsat per l'Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes i amb el suport de l'Ajuntament, ha presentat una programació diversa que aposta per la poesia contemporània, el patrimoni literari català, el talent del territori i la proximitat amb diferents públics. Enguany s'oferirà una desena d'activitats entre concerts, recitals, espectacles performatius, rutes literàries, microobert i propostes familiars en espais emblemàtics de la capital, com l'església de Sant Miquel del Pla, el passeig arqueològic o l'antic ajuntament, entre altres. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Avui també rebem la visita del director del Festival Tarraco Viva, Magí Sarijol. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Barcelona aposta per noves activitats culturals inspirades en Gaudí.
3: La Sagrada Família organitza el taller Fes com Gaudí per un dia i construeix la Torre de Bernabé. L'activitat combina una visita guiada amb una manualitat dedicada a una de les torres més emblemàtiques del temple. Estarà disponible fins al 23 de maig.
2: Lleida proposa una nova mirada artística sobre la imatge i la memòria.
3: El Centre d'Art La Panera presenta Oscar Holloway, Atlas, una exposició que reflexiona sobre la memòria visual i tot allò que queda ocult darrere les imatges. La mostra es pot visitar fins al 24 de maig.
2: Tarragona transforma el Moll de Costa en un espai de creació col·lectiva.
3: Al Teatre Tinglado, l'exposició Llum, Natura, Centromés reuneix més de 300 peces creades en processos comunitaris per reivindicar la natura com a espai de creativitat compartida.
2: I Girona omple el maig de música en directe.
3: La Casa de Cultura programa concerts de jazz, música contemporània i cançó d'autor durant tots els divendres de maig fins al dia 29.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, 95.3 FM. Ceballs.
4: Siete y media de la mañana en Canarias.

0: Las negociaciones en la guerra del Golfo Pérsico no impide que las bolsas europeas cojan aire y suban hoy tras el correctivo de ayer. El IBEX 35 avanza casi medio punto porcentual, destacan los avances de las siderúrgicas y también de constructoras como Acciona y ACS, la que preside Florentino Pérez, que ayer presentó más de 230 millones de euros de beneficios, vamos, un 21% más. En la parte baja resaltan a esta hora Indra, Robi y Amadeus, cuando la compañía de ingeniería asturiana TSK se estrena hoy en bolsa con un valor de unos 600 millones, mientras aumenta la irritación en Europa por la utilización en España de los fondos Next Generation para los gastos corrientes.
1: Gracias, Ignacio.
0: Nada, hasta ahora.
1: Y que tengas un día estupendo. Que hay que marcharse, que habéis hablado muchísimo en la...
2: Buen lío entre Alemania con eso.
1: La tertulia de hoy.
3: Y Antonio, Ignacio...
1: Antonio todavía sigue proponiendo más temas para sí, no comentar.
3: Es que Ignacio ha dicho TSK y a mí me ha venido a la memoria el equipo de baloncesto soviético.
4: Cada uno a lo suyo.
2: No, lo ha introducido
1: y las cintas de casete, ¿no? No había cintas.
3: TDK.
1: TDK, verdad.
3: Y equipo de ciclismo, por tanto.
1: Marisol Parada, unos Callahan para estas personas que se van yendo.
5: Que pueden salir caminando descalzos si quieren, porque es la forma más natural de movernos. Por eso Callahan ha creado Callahan Barefoot, un zapato tan flexible, tan ligero y tan plano que te devuelve la sensación de libertad en cada paso. Callahan Barefoot es como tu segunda piel, diseñados para imitar la sensación de andar descalzo con la máxima comodidad y libertad de movimiento. Y por supuesto, siempre con la exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie. Los tienes en las mejores zapaterías y en callahan.es. Callahan es tecnología, diseño y confort a buen precio.
1: Rápido ha dicho Marta TDK y no TSK, o sea que al final esto de
6: TSK
1: la generación...
6: TSK de Moscú, eso también me acuerdo.
1: Pues TSK,
6: ¿no?
1: Al final, a ver si vas a tener más experiencia vital de la que parece.
3: Se fue corrigiendo.
6: Es que he estudiado muchísimo el siglo XX.
1: TDK, cinta de casete, no es joven precisamente. Adiós, Morodo. Hasta
4: adiós.
1: Adiós, Antonio.
2: Carlos.
1: Antonio conoce las que había antes de las cintas de casete.
2: Sí.
1: Adiós, Antonio, casado. Que tengas buen día.
7: Hasta luego.
1: Qué bonito.
7: No,
1: adiós,
7: te metas
1: Marta
7: en líos.
6: No sé de qué me hablas, Carlos.
3: Del Revox.
1: ¿El comediscos te suena?
6: ¿Era un personaje de dibujos animados?
1: No, era un tocadiscos portátil que se podía llevar en bandolera.
3: Bandolera.
6: Para los guateques.
1: 5 minutos contamos las noticias de las 10.
3: Ah, hasta mañana también, yo.
8: Onda Cero Tarragona. 95.3 FM.
9: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
10: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
11: Torna el sabor a Ganxet Pinxo. Del 7 al 24 de maig, gaudeix de les millors tapes gastronòmiques de Reus. Vota la teva preferida i podràs guanyar una nit d'hotel amb esmorzar bufet per a dues persones a l'Emeridian Ra Beach Hotel and Spa. No t'ho perdis. Ganxet Pinxo t'espera. Col·labora a Estrella Damm.
12: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
8: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: Comencem l'agenda amb l'activitat Esmorzar de Pagès a Canals i Moner. Combina un esmorzar entre vinyes, una passejada per descobrir la viticultura ecològica i un maridatge de xocolata amb cava. Se celebra el dia 16 de maig a les 10:30 del matí a Sant Miquel d'Olardola amb preus de 29 euros per adults i 15 per infants. Amb la gincana familiar a l'Hospital del Coll de Balaguer. És una visita guiada pensada per aprendre a jugar en família, amb proves adaptades als infants. Es fa el 16 de maig a les 12 del matí a l'Hospital de Coll de Balaguer, dura 90 minuts i té un preu de 3 euros. L'activitat familiar als Navis de la Pedrera, Retalls d'una vida en colors, proposa una visita dinamitzada per descobrir aquests artistes i la vida al París del segle XIX amb un taller creatiu per als infants. Es fa el 16 de maig a les 10:30 del matí a la Pedrera. Dura 115 minuts i té un preu total de 9 euros i mig. La tercera edició de Llançar Medieval proposa un viatge al passat amb activitats familiars com campament medieval, visites teatralitzades, música, espectacles i tallers d'oficis antics. Se celebra el 16 de maig al casc antic ja de Llançà. Porto al concert de Clara Pella presenta Nuca, un disc centrat en la solitud i les emocions compartides amb un estil personal que fusiona música contemporània, electrònica i clàssica. Amb un preu de 22 euros, l'actuació serà el 16 de maig a les 8 del vespre a l'Auditori Municipal de Girona.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
7: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
14: Molt bé, estic molt bé.
7: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
14: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
7: Molt bé.
14: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
15: Llibres? No.
14: Què?
15: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries?
14: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
7: Sí?
14: Sí, superguai.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
16: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
17: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
8: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
18: Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: un premier a dimitir de inmediato o establecer un calendario para su salida tras el batacazo electoral en las elecciones locales y regionales, pero otros 100 diputados han firmado una carta de apoyo afirmando que este no es el momento para unas primarias.
1: Y Donald Trump llega hoy a Pekín para iniciar uno de los viajes clave de su segundo mandato como presidente. Llega escoltado por los principales magnates de las empresas tecnológicas. El presidente de Estados Unidos se va a reunir con Xi Jinping en un encuentro con el foco puesto en el comercio, la tecnología, Taiwán y también la guerra en Irán, sobre la que hacía esta reflexión.
2: Es amigo mío, nos llevamos bien con él y creo que verán que en este viaje suceden cosas buenas. Será una visita muy emocionante, pasarán cosas positivas.
1: Las 10 y 3, una hora menos en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña, la actualidad en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Primer dia de vaga educativa territorial amb els docents del Baix Llobregat i el Penedès cridats a aquesta convocatòria. I en el marc d'aquesta protesta, un centenar de docents talla ara mateix la carretera N340 Vilafranca del Penedès en els dos sentits. La protesta ha començat poc abans de 9:45 del matí, després d'una concentració prèvia a l'Institut Vilafranca 2. Aquest matí, a primera hora, també s'ha tallat la B23 a Sant Joan d'Espí durant més d'una hora. Mireia Valentí és delegada d'USTEC al Baix Llobregat.
5: Home, estem lluitant per tenir resultats. Evidentment, vull dir, no podem continuar com estem, tant el col·lectiu docent com les criatures a les aules.
4: Encara sobre educació, els expliquem que els centres educatius adherits al manifest per no fer colònies ni sortides al curs vinent ja superen el miler, concretament són 1.048, segons la plataforma Aturem Sortides Educatives. Les comarques de Girona concentren més adhesions, amb 217 centres, seguides del Maresme, Vallès Oriental, el Vallès Occidental, Lleida i Barcelona. Els docents reclamen millor estructurals al sistema educatiu i consideren que aquesta és una mostra de pressió legítima davant d'una situació, diuen, insostenible. Canviem de qüestió. En informació de servei, sapiguen que la línia R4 de Rodalies circula amb retards d'uns 30 minuts per un robatori de coure entre Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei. A causa de la incidència, els trens amb destinació Martorell inicien i acaben el trajecte a l'Hospitalet de Llobregat, un fet que altera la mobilitat del matí. I un últim apunt en plana local. Seguim pendents de com evolucionen els ferits i la situació dels afectats per l'explosió d'una bombona de butà en un pis al Poblenou de Barcelona. De moment, el que se sap és que 12 de les persones afectades van acceptar allotjament municipal ofert per l'Ajuntament, 3 van preferir tornar al seu habitatge, mentre que la resta van rebutjar l'allotjament públic i es van organitzar pel seu compte per passar la nit.
3: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
6: Síguenos en internet en OndaCero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.
8: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
8: Vente a la Mutua y todos contentos.
9: Condiciones en Mutua.es.
10: Haz tu verano realidad con New Blue y viajes al Corte Inglés en el Caribe, Colombia, Azores. Con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de New Blue con la confianza de viajes al Corte Inglés.
11: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso.

0: Antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
1: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880. O agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
2: Barbastro se llena de historias. Este viernes 15 de mayo, La Cultureta se emite en directo desde el Centro de Congresos de Barbastro, en Huesca, con motivo del Festival Literario Barbitania. Un encuentro para compartir la pasión por los libros en una ciudad con amplia tradición literaria, donde las historias cobran vida. 15 de mayo, La Cultureta desde Barbastro, con Rubén Amón, patrocinado por el Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
3: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
4: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: Torna el sabor a Ganxet Pinxo. Del 7 al 24 de maig, gaudeix de les millors tapes gastronòmiques de Reus. Vota la teva preferida i podràs guanyar una nit d'hotel amb esmorzar bufet per a dues persones a l'Emeridian Ra Beach Hotel and Spa. No t'ho perdis. Ganxet Pinxo t'espera. Col·labora a Estrella Damm.
6: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belbel.
7: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho. Com estem?
8: Bon dia, Ariadna. Molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
7: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
8: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. La brújula de Radio Estadio amb Albert Terran.
9: En el 90 todavía existía la confianza con el protagonista, porque el trato era directo.
10: Tú podías tener un contacto más estrecho con los jugadores porque el contacto era real. No había una separación impuesta por los clubes, por las competiciones, como existe hoy en día. Muchas veces bromeábamos de que nosotros pasábamos más tiempo con los jugadores que nuestras propias familias.
9: ¿Quién inventaría los departamentos de comunicación duro?
11: Vamos a ver, eso empezó en la parte, en la punta de la pirámide, quiere decirte que al final eso era una tendencia importada de fuera que los grandes clubes desde un primer momento quisieron controlar.
12: Se intenta controlar el mensaje, se intenta controlar al periodista y a partir de ahí pues viene el alejamiento, empieza el alejamiento físico para controlar el flujo de información y quién y cómo la da.
2: De dilluns a divendres, de dos quarts de nou a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: Barcelona aposta pel realisme contemporani internacional.
14: El Museu Europeu d'Art Modern presenta Realism Now, una exposició internacional que mostra la força del realisme figuratiu actual en pintura, escultura i dibuix. L'objectiu és reflexionar sobre el cos, el temps i les identitats en un món saturat d'imatges. Es pot visitar fins al 17 de maig.
13: A Lleida descobrirem un viatge a la història de l'art.
14: El Museu d'Art Modern i Contemporani acull Arrels i Horitzons, un recorregut des del 1900 fins avui que explica moments claus com la Guerra Civil o la postguerra. La mostra es podrà veure fins al 31 de maig.
13: A Tarragona trobem la poesia com a espai obert de participació.
14: La Biblioteca Pública de Tarragona proposa 8 poemes, 8 mujeres, 8 poetes, una tertúlia participativa on llegeixen i comenten poemes de diferents autors i autores, una activitat oberta

0: al públic fins al 19 de maig.
1: I a Girona viurem un homenatge artístic a Vicenç Guedo.
0: Diversos espais culturals dediquen exposicions a l'artista Vicenç Guedo. El Museu d'Art destaca Calamicleos, Misèria i Glòria amb obres que combinen realisme i surrealisme. Es pot visitar fins al 24 de maig.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.

0: Rivero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
2: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
3: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Aquesta primavera viu la música als Jardins de Santa Tecla la Vella. Arriba el cicle de concerts de primavera de la Catedral de Tarragona. Jazz, neo-soul i swing en un espai únic. L'entrada inclou visita a la catedral i concert cada dissabte de maig a 2:15. Més informació i entrades a catedraldetarragona.cat.

0: esta ha sido nuestra adaptación del mundo perdido de Arthur Conan Doyle en esta nueva sección que hemos iniciado hoy de reivindicar autores de otras cosas injustamente encasillados. Con la interpretación de Borja F. Sedano, que ha sido nuestro narrador, Ed Malone. Su asistente, el veterinario Ian Gladys, que ha tenido la voz de Noah de Diego. Y el profesor Challenger, al que ha interpretado Paco Gisbert. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en el Teatro Luis del Olmo. Próximo miércoles a las 11 de la mañana levantaremos de nuevo el telón. Gracias a Federico Montalvo, de Sombreros Montalvo. Gracias, Federico. Ya puede bajar, sí. Hasta el miércoles, adiós.
1: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
2: Onda Cero Tarragona. La Teva Radio.
3: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
4: El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona presenta Rodoreda, un bosque, una exposición sobre la obra de Mercè Rodoreda, la escritora en lengua catalana más importante del siglo XX. Sumérgete en el universo literario de la autora de La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Más información en cccb.org.
5: Últimos días, exposiciones del 25 de mayo.
2: La agenda de Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Barcelona aposta per noves activitats culturals inspirades en Gaudí.
7: La Sagrada Família organitza el taller familiar Fes com Gaudí per un dia i construeix la Torre de Bernabé. L'activitat, dirigida a infants, combina una visita per diferents espais de la Basílica amb un taller manual dedicat a la Torre de l'Apòstol Bernabé. La proposta forma part de la commemoració de l'any Gaudí i es podrà fer fins al 23 de maig.
6: Lleida proposa una nova mirada artística sobre la imatge i la memòria.
7: A Lleida, el Centre d'Art de la Panera presenta Oscar Holloway, Atlas, una exposició construïda a partir d'un arxiu d'imatges recopilades durant 15 anys. La mostra explora la relació entre allò visible i allò ocult i convida el públic a reflexionar sobre les imatges, la memòria i el suport que sosté el món visual. Es pot visitar fins al 24 de maig.
6: Tarragona transforma el moll de Costa en un espai de creació col·lectiva.
7: El Teatre Tinglado acull Llum Natura Centrum Est, una instal·lació de més de 300 peces creades en processos comunitaris. L'exposició proposa una experiència immersiva on natura, territori i creació col·lectiva es converteixen en protagonistes. La mostra estarà oberta fins al 24 de maig.
6: I Girona omple el maig de música en directe.
7: La Casa de Cultura celebra una nova edició dels concerts dels divendres. El cicle inclou propostes de música contemporània, jazz i cançó d'autor amb artistes com Míriam Ferrer, Benet Noguer o Alba Armengou. Els concerts es faran durant el mes de maig fins al dia 29.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
8: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
9: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
8: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
10: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
8: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
10: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'actualitat de Catalunya sempre va amb tu. Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Robert Calvo.
1: La solitud no desitjada és la gran pandèmia emocional i vital d'aquest temps que ens toca viure. Mirin, hi ha persones que viuen soles i que no tenen una xarxa sota els seus peus que les sostingui en el dia a dia. Altres persones, en canvi, estan envoltades d'altra gent però se senten més soles que mai. A Barcelona, una xifra que acabem de conèixer, hi ha un quart de la població, un 25%, que se sent sola, que sent que està sola davant de l'adversitat. És una xifra insostenible a la qual l'Ajuntament vol posar-hi solució, vol intentar revertir. És dimecres, és 13 de maig.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Robert Calvo.
1: Prenem el pols a una ciutat que ja veuen que té moltes persones que viuen en solitud i que és molt dur pensar que hi ha persones que fins i tot acompanyades se senten soles davant de la vida. No és el cas, crec, d'en Gerard Sanz Buñols. Gerard, bon dia.
2: No, home, afortunadament no, bon dia.
1: Estem acompanyat d'una filla que l'estima, que l'adora, sí, d'una dona que l'adora,
2: una família, pares, amics i tot això.
1: Això és magnífic, no, tot el món ho pot dir, això. També és el cas de la Montserrat Valls Navarro. Montse, bon dia, com
3: bon
1: estàs?
3: Bon dia, molt bé.
1: Que també té uns germans que l'adoren, una mare que l'estima moltíssim, li falta la Bellita i li falta la persona més important de la seva vida, però bueno, estan allà d'alguna manera, no?
2: Clar, I té un carrer sencer. És com una família seva, vull dir.
3: I tot, molt acompanyada.
1: Tot el barri de Sants, que la Montse, quan surt per allà pel carrer, diu, espera que ve la Montse, que ens organitzarà aquí la festa major.
3: Em passa que, quan vaig per, òbviament, quan vaig pel carrer, sempre que entro al meu carrer, algú saludo.
1: Clar, home, ets la
3: Monyos. M'ha passat anar amb algú d'aquí la feina o algú està pel meu carrer i que em diguin, pots parar de saludar la gent?
2: Clar,
3: i
2: jo,
3: bueno, és que es
2: conec. És un petit poble de 100 metres.
1: La Montse és la Monyos de Sants.
3: No creguis, sóc de les que menys monyos.
1: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí.
1: Dic que encàrrec que ostentava fins fa uns anys la Núria Feliu i ara té el seu poder la Montse Valls.
3: Bueno, no arribaria
1: no, no
3: tant mai.
1: Tant, no?
3: No, no, no.
1: Et faries una geganta, tu, com es va fer ella?
3: Sí, em faria una geganta, em faria una passa jo també a Sants.
1: Passa de Montserrat Valls.
3: On anar a prendre alguna cosa, i tant.
1: En Pol Ferrer Martínez crec que no se sent sol perquè no està mai fent, no està mai a casa sol, no? O què, Pol, bon dia.
4: Estic poques vegades a casa.
1: És que sí, perquè tu entrenes a nanos de...
4: A nenes.
1: Ah, molt bé, veus que bé.
2: Juga i entrena, tu.
1: Un equip femení.
4: Femení, sí.
1: Que bé, molt bé. Algun dia això ens has d'explicar, eh? Vull dir, com a
4: quan
1: personalitat... Anava a dir ja no anònima, perquè ja no ets anònim, ja tota Catalunya et coneix, però semi-anònim, encara, no? Pots anar pel carrer, no t'aturen, encara.
4: De moment, no.
1: La premsa no se la porta de casa.

0: Bé, ara explicarem coses d'això que els avançava, d'aquesta solitud no desitjada, que poca broma, però hem de començar, com sempre, amb la cançó del dia, que avui crec que ens despertarà, si hi ha algú dormint, el despertarà segur. Pol, amb què comencem?
1: És una molt bona cançó.
0: Fonda. Això és el que ahir a la tarda van pensar algunes persones que... De cop i volta van dir, què està passant, no, Pol?
1: Doncs sí, estem escoltant la cançó Thunderstruck del grup AC/DC i avui posem aquesta cançó ja que tenim com a protagonista dels trons i la pluja. I és que després del silenci i la calma del matí, Catalunya va viure ahir un violent temporal amb tempesta, calamar-se i una gran quantitat d'aigua.
0: No, molt fort, eh?
1: En poques hores el cel es va trencar i van caure aiguats intensos que van deixar entre 30 i 50 litres per metre quadrat en molts punts del Vallès, el Bages i el Prepirineu, amb registres destacats de zones com Montserrat, Sant Cugat, Terrassa o Olot. Aquesta pluja, molt concentrada en poc temps, va provocar carrers inundats, incidències i més de 100 trucades al 112 entre les 3 i les 6 de la tarda. També va arribar acompanyada de calamar-se i fortes ratxes de vent en molts punts de Catalunya, que arribaven a 60 km hora. El més impactant és el canvi sobtat. D'un dia normal i tranquil es va passar un xàfec intens amb tempestes fortes. Aquest tipus de transicions tan brusques encaixen cada vegada més amb el que passa en un clima que s'està escalfant i molt. El resultat són episodis com el d'ahir, de calma absoluta a un aiguat violent i concentrat que ho sacseja tot en qüestió de minuts.
0: Ens deia aquí fa uns dies un expert, deia, a veure, tempestes sempre n'hi ha hagut, aiguats també... Però aquest nivell, d'aquesta intensitat i amb aquest aquesta immediatesa...
2: Aquest canvi de 0 a 100 en res...
0: És que els explicava aquí als companys que ahir a la tarda va sortir per la porta pel passadís la companya Cristina Domingo Rua del Departament d'Administració i va dir, bueno, me voy a mi casa que... Me voy a mi casa que me va pillar la tormenta. I llavors li vaig dir, què tormenta? I em va dir, no has vist la tormenta que s'està formant? I dic, jo, si hace un moment hacía sol.
2: No sabia si t'hauries de passejar la imitació.
0: Doncs mira...
2: No estàs segur.
0: Un carinyo, Cristina, un besito.
3: La millor.
0: Que estigui al despatx escoltant-nos i ara s'estan enfadar una miqueta. No, i vaig dir, però què tormenta? És veritat que un minut abans hi havia un raig de sol a la meva finestra. Però vaig mirar i vaig dir, ai, sí que s'està poniendo un poco oscuro. Vaig dir això.
3: Un poco.
0: I al cap de 10 segons va començar a ploure d'una manera.
4: Bueno, això.
0: Sí, sí.
2: Jo vaig ser dels que va haver de córrer per tenir roba estesa i...
0: roba estesa, perquè la pregunta d'avui és on et va enganxar la tempesta? Perquè hi ha gent que hauria arribar a casa una mica molla, no? Tu?
1: Jo.
0: Ah, sí? Què estaves fent?
1: Estava entrenant les nenes, tan tranquil, sol, no sé què, i de cop, pues, empapadíssims tots.
0: Molt bé. I com ho vas solucionar? Anar al vestidor o què?
1: Corrent.
0: Corrent.
1: Corrent al vestidor.
0: La Montse estava a casa?
3: Jo estava a casa, jo estava a la dutxa.
0: Ah, molt bé.
3: Veus? Estava a la dutxa.
0: Et podies més tot dia a la dutxa, Montse.
3: No, i vaig haver de sortir... Vaig començar a escoltar com un rebombori a casa i dic, no sé ben bé què està passant, perquè a casa meva, al pati de casa meva, hi ha un toldo i s'escolta molt quan plou, perquè cau l'aigua allà. I de cop i volta vaig dir, pel rebombori que s'escolta és que està plovent moltíssim, he de sortir al pati a desenganxar el toldo, perquè si no se'ns petarà de tota l'aigua acumulada. I doncs vaig haver de sortir corrents. Els veïns em van veure amb el turbante al cap així d'aquests de tovallola, jo allà al mig, no passa res.
0: A mi em va avisar el David Cervelló que em va dir, escolta'm, a la Rambla està plovent tal com aquí, a Sants? I vaig dir, ara mateix no.
3: No, és una pedregada increïble.
0: I al cap de 10 segons de dir-li ara mateix no, va començar a pedregar aquí i vaig entendre la pedra que venia de Sants, que venia d'allà.
3: Sí, he vist un vídeo també de xarxes que ha sigut molt interessant, que es veu la tempesta a Barcelona, com creua, crec que és d'est a oest o d'oest a est, no me'n recordo ara. Però està molt bé, veus tots els núvols allà.
0: En qualsevol cas és notícia perquè, com estàvem dient, aquestes tempestes sobtades tan fortes, tan intenses, que a més a més duren... Com va durar això, Gerard?
2: Què, van ser
0: 10 minuts?
3: Sí, un quart d'hora.
2: Un quart d'hora, no?
0: I llavors com si no hagués passat res, eh?
2: No.
0: Com si tal cosa, en fi. Les tempestes del canvi climàtic. I avui, què preguntem a l'audiència, Gerard?
5: Doncs mira, avui coneixerem el cas d'una noia que després d'una història familiar ha acabat estudiant per ser pastora. Un ofici
0: com a Heidi?
5: Sí, un ofici que situem anys enrere i que no deixa de sorprendre que avui dia encara hi hagi gent, ja no que s'hi dediqui, sinó que estudiï per ser-ho. I avui aprofitarem, doncs, aquesta història per preguntar per professions.
6: El bombero apaga el fuego.
0: Llavors diuen de mi. Llavors diuen de mi quan poso cançons, però avui això és obra d'en Gerard Sant.
5: És una cançó, no, Aglae o alguna cosa així, es diu la noia, que fa cançons infantils, i una era Las Profesiones.
0: Molt bé.
5: I, home, que més adient que mai, no? Ja que avui parlem de professions.
0: La Teresa Raval no cantava una cançó de... Sí, home, sí, la Teresa Raval tenia una cançó de les professions, dels oficios. Ja em vindrà al cap.
5: Si aquesta vostè... noia es posa a enumerar que si arquitecto, que si el... No, està, la cançó està molt bé, està molt bé.
0: I per què parlem dels oficios? És a dir, mira, hi ha una cançó, veus com ho sabia? L'he buscat. Teresa Raval, oficio, ja, me pongo de pie.
5: Me vuelvo a sentar, ¿no?
0: Porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que soñaba... No, me la sé de memòria.
5: El que passa que a mi Teresa Raval se m'escapava.
0: Ivan Gustem, que és el nostre tècnic, que avui realitza aquest programa, i Ivan Gustem Carreño, que és l'home més ràpid de la història de la humanitat, en tècnica, dic, ens buscarà... Me pongo de pie, de Teresa Raval, l'escoltarem d'aquí un moment. Ja, t'explica'ns què preguntem concretament a l'audiència.
5: La de pastor és una professió molt vocacional, pastor o pastora, com ho són moltíssimes de les professions i oficis que existeixen en aquest món i que l'amiga Aglae doncs, n'enumera alguns. I per això us volem preguntar avui quina és la vostra professió frustrada, aquella professió o ofici als que us hagués agradat dedicar-vos i finalment doncs, no ho heu fet. O si sou d'aquells afortunats i afortunades que es dediquen al que sempre havien somiat, doncs també ho podeu compartir amb nosaltres. Altres. Vinga, va, respostes amb notes de veu al WhatsApp del programa 676-760908. Quina és la professió a la que us hauria agradat dedicar-vos? 676-760908.
0: I la Teresa Raval cantava així.
4: Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar,
7: me vuelvo a sentar.
8: Porque a los oficios vamos a jugar.
4: Me pongo de pie.
0: Poca broma, que la Teresa Raval fent aquestes cançons feia... ensenyava coses als nens, els oficios, com aquests.
9: Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero.
0: Clar, golpeava a todas horas con un martillo el tablero, el niño carpintero. Home, de fusters encara n'hi ha, no? Perquè si no,
5: sí,
0: com viuríem?
5: Sí, sí.
0: Hi ha gent que es fa cases de fusta, fins i tot. Vull dir que els fusters han de seguir existint. Jo penso, amb la intel·ligència artificial, que acabarà amb els oficis de molts de nosaltres, aquest segur... per exemple, la peixatera ho té fàcil, vull dir,
5: sí,
0: la intel·ligència la artificial no vendrà a llogar-lo.
5: No.
0: Dic jo.
5: I no tirar-lo de nena, tinc el llogar-lo.
0: Dic jo que el lampista, el fontanero, seguirà existint i vindrà a casa i dirà, senyora, ¿esto quién se lo ha hecho?
5: Home, aquests ara es guanyen una pasta, perquè com que la gent no es forma per ser allò, electricista, lampista, etcètera.
0: El cerrajero, no? La intel·ligència artificial no podrà... Bueno, ja n'hi haurà claus, en el futur no hi haurà claus. Però hi ha oficis que no moriran mai, no? Per tant, potser avui en traiem algun, a part del d'aquesta noia que coneixerem d'aquí una hora aproximadament en aquest programa de ràdio que avui pregunta per això, per professions frustrades que vostès hagin tingut a la seva vida. 676-760908, 1:15, les notícies del matí. Nova jornada de protestes dels docents catalans. Avui, el primer dia de vaga territorial amb aturades convocades, Montse, al Baix Llobregat i al Penedès.
3: Una jornada que ha començat de nou amb talls de la carretera com a senyal de protesta. A primera hora del matí, sobre les 7, un grup gran de docents han tallat la B23 a Sant Joan d'Espí durant gairebé 2 hores, una acció que ha comportat moments de tensió entre alguns motoristes i els docents. Després, cap a les 9 del matí, alguns manifestants també han tallat la carretera N340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits. Mireia Valentí és delegada d'USTEC al Baix Llobregat.
10: Home, estem lluitant per tenir resultats. Evidentment, vull dir, no podem continuar com estem, tant el col·lectiu docent com les criatures a les aules.
3: Ara al migdia hi ha previstes concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
0: Es tracta d'una segona jornada de protestes que agafa el president Salvador Illa de viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units d'Amèrica.
3: Sí, des d'allà ha mostrat respecte pel dret a vaga i ha confiat que la mesa de negociació de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats desencalli el conflicte. El president ha insistit en la mà estesa, diu, del govern per implementar l'acord ja signat amb Comissions Obreres i UGT.
11: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
3: Aquesta jornada de vaga d'avui coincideix també amb la compareixença aquesta tarda al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, per explicar la infiltració policial en una assemblea docent.
0: Atenció, perquè avui que parlem del percentatge de solitud que hi ha a Barcelona, una altra xifra. El 95% de la societat considera que els menors estan desprotegits a internet.
3: En aquest sentit, gran part de la ciutadania està a favor d'aprovar mesures com ara el control parental i l'edat mínima forma obligatòria per accedir a les xarxes socials.
0: Aquest és el resultat de la primera enquesta sobre els drets digitals que es presenten a Barcelona. I seguint aquesta presentació hi ha un periodista d'aquesta casa, que és en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia, què tal?
12: Bona tarda. Sí, una enquesta realitzada pel govern espanyol, Fundació La Caixa, la Universitat de Barcelona i Fundació Hermes. En aquesta es posa de manifest que una àmplia majoria, un 71%, creu que la participació a internet hauria d'anar lligada a la identificació obligatòria. L'informe constata també que un 69% considera insuficient la protecció actual dels drets digitals i demanen una regulació per garantir més seguretat i evitar així l'assetjament i les difamacions per llei. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial d'Espanya, remarca també que la seguretat digital dels joves ha de ser, diu, una prioritat.
13: Estamos protegiéndonos, tenemos un escudo democrático, porque estamos hablando de democracia, porque evidencia también que la ciudadanía está muy preocupada por nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad.
12: L'enquesta també determina que una àmplia majoria demana també que s'hauria d'estar protegit de manera legal la llibertat d'expressió. Es tracta d'unes jornades, recordem, que s'allargaran fins demà i que compten amb debats i ponències amb una mirada internacional per posar el focus a la defensa i seguretat dels drets digitals.
0: Gràcies, Ferran. Tots aquests temes i molts més ampliats a partir de 2:45 de la tarda al Notícies Migdia amb en Gabriel Figueredo i tot l'equip dels serveis informatius d'aquesta casa, del qual forma part la Montse Valls Navarro, que li dono les gràcies per haver estat aquí. Fins demà, que vagi bé.
3: A tu, que vagi
0: adeu,
3: molt bé.
0: Montse. Adéu, Montse.
14: L'actualitat que t'envolta a la ciutat.
0: En punt, les 12:35. A Barcelona, gairebé una de cada quatre persones assegura sentir-se sola sovint o de tant en tant. Un quart de la ciutadania. Es tracta d'una realitat silenciosa que afecta la salut, el benestar i la cohesió social, i que no només afecta les persones grans o que viuen soles. Gerard.
5: Amb aquesta dada i amb algunes més que són preocupants, l'Ajuntament de Barcelona ha decidit arremangar-se i ha posat en marxa un pacte de ciutat amb vista al 2030 per fer-hi front. El consistori vol implicar tota la societat, des de les entitats fins a les empreses, passant, evidentment, per la ciutadania.
0: Marta Villanueva, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. Què
0: la Marta
15: tal?
0: Villanueva és la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. A qui li pregunto, a part d'aquesta que acabem d'oferir, aquest de 24%, aquest quart de la població, quines altres dades a vostès els han fet saltar les alarmes, podríem dir?
15: Doncs aquestes dades que ens han fet saltar les alarmes i que ens obliguen, diguem, a continuar treballant i aprofundir en una estratègia, en aquest cas, doncs, fer el pas i el salt de passar un pacte i crear aquestes aliances, és que bàsicament una de cada quatre persones de més de 16 anys se senten soles alguna vegada, com bé dèieu. Més de 100.000 persones viuen en situació de soledat crònica, i a més 9 de cada 10 ciutadans identifiquen la soledat també com a un problema social. I per tant, doncs, amb aquestes dades amb les que, doncs, nosaltres comencem i veiem la necessitat d'establir un pacte amb agents, amb el teixit social i econòmic de la ciutat per poder abordar, doncs, aquesta problemàtica.
5: Mm-hmm. Hem de tenir en compte, Marta, que sentir-se sol o sola no implica necessàriament viure en soledat, no és així? No sé si això ho fa una mica més complex tot.
15: Exacte, vull dir, una persona pot viure sola, però no vol dir que tingui un sentiment de soledat. I, de fet,
0: hem perdut aquesta comunicació. Un moment. Senyora Villanueva, pot repetir-ho, sisplau, que estàvem perdent la comunicació? Tenim problemes.
15: Deia que la...
0: Ara sí. Digui.
15: No. Sentir soledat, i que, de fet, la soledat en algun moment de la nostra vida i del cicle vital, doncs és possible que la sentim. Vull dir, és un sentiment més que forma part de la condició humana. Ara bé...
0: Estem tenint problemes amb aquesta comunicació. La tallarem, la tornem a recuperar. Avui que estem explicant que un quart de la població de Barcelona se sent sola i fins i tot, com ens deia la senyora Villanueva, algunes d'aquestes persones no viuen soles i no passen el dia soles. Recordo un cas d'una artista, Diana Navarro, que va explicar en el seu dia... perdó. En el seu dia, Diana Navarro, que és una cantant, va fer una cançó que va ser un èxit perquè va rebre un premi Ondas aquí, al Gran Teatre del Liceu, parlo de fa 2 dècades, 20 anys. I ella cantava una cançó que es deia Sola. i va explicar que ella vivia amb moltes persones. Aquesta cançó ho explica. Viu envoltada de moltes persones, però se sent absolutament sola a la vida. No, no sent que tingui ningú, una xarxa al seu voltant, que l'estimi, que li faci suport, que li faci escalf, que la protegeixi quan ho necessita. 20 anys després ha fet una altra cançó que es diu Ja no estoy sola i explica com ha tardat gairebé 2 dècades a construir una xarxa al voltant que li permeti que quan tingui alguna caiguda pugui reixir-se aquella caiguda, refer-se i tornar a començar. Que important és aquesta...
5: I la música és una gran teràpia, eh?
0: Una gran teràpia. Ella ho ha fet com una...
5: Bé, podria ser l'himne d'aquest pacte de...
0: Veus?
5: Per la ciutat.
0: La cançó de Diana Navarro, que vostès, si no l'han escoltat, la poden escoltar. És una cançó que es diu Sola, segurament l'han escoltat vostès, i ara canta una versió nova que es diu Ja no estoy sola. Seguim amb Marta Villanueva, que és la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Dèiem, regidora, que ens deia el Gerard que hi ha gent que se sent sola, però que no viu sola.
16: Exacte. Pots viure sola i tenir una vida plena i no sentir aquest sentiment de soledat, i també pots viure amb família, amb altres membres, i sentir aquesta soledat. Mm. I, de fet, tots en el viure i podem sentir aquest sentiment de soledat, el problema, de fet, és una condició inherent i és un sentiment inherent a la condició humana. Ara bé, el problema es cronifica quan aquesta soledat doncs, acaba tenint un impacte sobre la salut.
0: Aquest acord de ciutat pretén abordar la soledat des de molts punts de vista i també buscar-ne les múltiples causes, perquè estem parlant, regidora, d'un problema transversal, és a dir, no afecta només l'àmbit de la salut, que és el seu, no?
16: Exacte. No,
0: aquesta comunicació avui ens portarà de corcoll. Intentarem reprendre-la d'aquí un moment, perquè és dificultós que vostès també segueixin el relat del que els estem intentant explicar d'aquesta manera. El recordo que estem explicant avui, que és que hi ha un quart de la població de Barcelona que està sola. No vol dir que visqui necessàriament sola, sinó que se sent sola. D'aquest quart de la població, vostès poden pensar que hi ha molta gent gran. Sí, n'hi ha. Però també hi ha molta gent jove. Hi ha molta gent jove que se sent sola, ens ho deia ara la Marta Villanueva. D'aquí es desprenen algunes coses que explicarem tot seguit. Per exemple, escoltarem l'Albert Quiles, que és el president, el director, el gerent de l'Associació Amics de la Gent Gran, que és una de les entitats que es dedica a atendre les persones grans que viuen en soledat, que no tenen un entorn al voltant. Penso, per exemple, en una acció que fan cada any per Sant Jordi, que porten roses, per exemple, a les persones, a la gent gran que hi ha a Barcelona, a Catalunya, perquè no se sentin soles en un dia tan important de tanta unió, diguéssim, com és el de Sant Jordi. L'Albert Quiles ens explica que aquest acord de ciutat, aquest pacte de ciutat és molt positiu. Ells hi han participat des de l'Associació Amics de la Gent Gran i ens explica que estan molt satisfets amb aquesta passa que s'ha fet, que servirà per abordar un problema creixent i que és important, pel que fa a la gent gran, que s'abordin els 7 grans eixos dels quals ens parla aquest acord.
17: Parla de les soledats invisibles en l'àmbit digital, molt important avui dia, de les soledats que es donen també a l'entorn laboral, per tant, a les empreses i a les entitats socials. Parla també de l'espai públic, per tant, com dissenyem l'urbanisme, com adaptem la ciutat a les necessitats d'una població cada vegada més diversa, com visibilitzem aquesta diversitat, com treballem la narrativa, per tant, com expliquem què és la soledat i el repte que representa, o millor dit, quines són les soledats. Després, quin és el paper de la ciutadania? Nosaltres, com a entitat de voluntariat, creiem que és molt important explicar de quina manera poden actuar els ciutadans i ciutadanes. Tots els projectes intergeneracionals que posen en un mateix espai, en un mateix lloc, en un mateix projecte a persones de diferents generacions, i també el com des de l'àmbit més de salut poden prescriure projectes que treballin la soledat en l'àmbit social.
0: Que important això, gràcies Albert Quiles, que important això que deia l'Albert de posar a diferents generacions en contacte perquè puguin establir aquestes xarxes de suport. Senyora Villanueva, ara sí la saludo de nou, estem tenint alguns problemes amb aquesta comunicació, esperem que no sigui així en els propers minuts, perquè m'agradaria que ens expliqués algunes coses més. Escoltàvem l'Albert Quiles, que és el director gerent d'Amics de la Gent Gran, que parlava dels 7 grans eixos que s'han d'abordar pel que fa a la gent gran en aquest pacte, i ens deia una cosa interessant, que és el fet de teixir xarxes de suport intergeneracionals, no?
16: Exacte. Aquest és un dels reptes que volem abordar en aquest pacte de ciutat. Tenim un total de 7, però precisament aquests projectes intergeneracionals que volem treballar també, per exemple, amb Focus i amb d'altres agents que ja estan treballant en aquesta línia, és clau també per tenir una societat i una ciutat molt més cohesionada i molt més lligada. I, per tant, cal teixir vincles que realment omplin a la gent. I aquest és l'objectiu, que aquests vincles omplin a les persones.
0: Menciona la regidora Villanueva Focus, que és l'empresa de teatres de Barcelona, a part d'altres, com Balanyà.
16: No sé però... si hi ha problemes una altra vegada.
0: No, l'estem escoltant bé, regidora. Parlava de Focus, la regidora Villanueva, perquè...
16: Bon dia.
0: Sí, m'escolta vostè? Això avui serà el joc del telèfon, però no pateixin. Farem un programa de ràdio de la millor manera possible, de la millor manera que sabem, amb uns tècnics que estan a aquesta hora intentant solucionar una comunicació que avui s'està fent una mica complicada, però la vida és així. Fa unes setmanes, amb motiu de l'èxit del Cap Butaca Buida, se'n recorden vostès del Cap Butaca Buida? És una acció que fa l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ADETCA, perquè les persones, en un dia concret, vagin al teatre. Es va omplir el Teatre de Catalunya, els teatres de Catalunya, amb 81.000 butaques venudes aquell dia, per tant 81.000 persones que van anar al teatre en un sol dia per gaudir d'una cosa que és més que una història que s'explica sobre l'escenari. És una manera de fer salut emocional, mental, de fer relacions amb les persones que, amb les que vas al teatre o les que t'acabes trobant allà, perquè a vegades hi ha persones que viuen soles, que estan soles i que van al teatre com a via d'escapament i per trobar-se allà amb la veïna, amb la peixatera o amb la saludada a la qual encara no coneixen. Deia jo el Cap Butaca Buida va ser un èxit, en vam parlar al programa En Bones Mans, que ja saben que matem aquí cada diumenge, amb la Isabel Vidal, que és la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. Isabel Vidal ens deia En Bones Mans, hores després d'aquell Cap Butaca Buida, que el teatre és una cosa essencial per combatre la solitud, perquè té un poder transformador, ens deia, terapèutic per combatre el malestar i això, la solitud.
18: Ja fa molts anys l'Organització Mundial de la Salut va dir que la salut no és només la salut física, sinó també la salut mental i la salut anímica, no? Els ànims. I anar al teatre el que provoca és que has de sortir de casa, t'has d'arreglar perquè vas a un lloc on socialitzaràs i compartiràs una experiència que quan surtis t'adonaràs que probablement la teva vida és millor perquè hauràs gaudit amb altres persones i et sentiràs més connectat a la societat. I això sempre vertebra i ajuda a omplir i a que la gent doncs a lo millor vegi les coses també d'una altra manera. El teatre ens fa molta falta i més en els temps que corren avui en dia.
0: Li faig la pregunta, regidora, el teatre per què és tan important per combatre la solitud? Ara no ens escolta la regidora. Regidora, bon dia.
16: Perdoneu, ara no sento res, eh?
0: Això avui serà una mica complicat de fer, però no pateixin, ho farem. A 3:15 l'estem explicant això, Gerard, que avui que estem tenint un programa una mica complicat.
2: Sí, sí.
0: L'inici, mirin, un dia que jo pensava que seria bastant tranquil, doncs no ho està sent.
2: La tècnica però, de vegades et té preparada una sorpresa.
0: La ràdio és això, la ràdio en directe és això. Segurament hi ha les persones que ens escolten a l'altra banda que diuen què està passant? Doncs mirin, doncs que la tècnica, no per part nostra, sinó per part de les comunicacions, avui està
2: fallant. Hi ha coses que no es controlen i
0: però
2: cada
0: jo crec
2: vegades
0: que estem deixant les dades bastant clares a l'antena. Avui estem parlant, Gerard, de la solitud no volguda a la ciutat de Barcelona, de les persones que se senten soles, tot i no estant-ho, o altres que sí que ho estan, i que no tenen ningú al voltant.
2: I que no és exclusiu de la gent gran, que això és important
0: també remarcar-ho. Que els joves també, en aquest acord de ciutat, es pretén que els joves també tinguin el focus posat al damunt, perquè hi ha moltes persones joves que afirmen sentir-se soles. Crida l'atenció que els infants d'entre 10 i 14 anys ja presentin nivells significatius de soledat. Per això ens deien des de l'Ajuntament que no només se centren en la gent gran, sinó també en la gent jove. Que...
2: I en aquest sentit, la pandèmia va marcar un punt d'inflexió en quant a salut mental, van incrementar els intents de suïcidi i va incrementar, com ara estem comentant, el percentatge de joves, sobretot, que se senten sols.
0: I que s'autolesionen. Alguns joves de Catalunya, hi havia un estudi de la Fundació La Caixa, juntament amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, de principis del mes de gener, que deia que un 26% de les persones estudiants de Catalunya, de batxillerat i universitat, havien tingut temptacions suïcides o havien pensat en el suïcidi. És una xifra massa elevada. Ara sí, torno a l'Ajuntament de Barcelona a veure si aquesta vegada la comunicació entre la plaça de Sant Jaume i la Rambla és molt més fàcil. Regidora, pensem en la gent jove, no? També?
19: Molt bon dia. A veure si ara tenim més sort.
0: A veure.
19: Què tal?
0: Deia que pensem en la gent jove també, que a priori es pensa en la gent gran quan es parla de solitud, però en la gent jove també.
19: Exacte. De fet, un dels reptes que tenim és precisament aquestes soledats invisibles, que per nosaltres és un dels primers reptes, i li diem soledats invisibles perquè quan pensem en soledat, en el nostre marc mental l'acostumem a relacionar amb la gent gran, i no sempre és així. I malauradament, doncs cada vegada ens trobem més infants i més joves doncs, que pateixen aquesta soledat, i a més que la pateixen també i que s'aborda, diguem, des del punt de vista de l'accés a la tecnologia. I per tant aquí volem treballar també aquest benestar digital, i per tant vol dir acompanyar infants i joves que se senten soledats i senten aquesta soledat darrere d'aquesta pantalla. Aquí tenim doncs una tasca important per poder fer.
2: Clar, què està passant, Marta, perquè hi hagi uns nivells tan alts que infants d'entre 10 i 14 anys ja presentin doncs aquests nivells significatius de soledat?
19: Això és un treball que també farem amb Sant Joan de Déu, vull dir que aquí estem creant aquestes aliances, ells també veuen aquesta part més sanitària, i abans estava escoltant doncs aquests intents autolítics també que es troben en aquests infants i amb aquests joves especialment. Per tant, jo crec que també hi ha un tema de falta d'eines per gestionar el malestar emocional, vull dir, el malestar emocional i aquells sentiments que en principi cataloguem com a negatius són naturals. És natural sentir-se trista o tristor quan hi ha un procés de dol, és natural sentir soledat o quan hi ha, per exemple, un procés d'una pèrdua, d'un canvi, vull dir, d'entrada són sentiments que experimentem. El que falten són eines i aquests recursos per fer front a aquest malestar. I aquests sentiments que són naturals, és veritat que quan es cronifiquen és quan causa i quan apareix doncs un problema més greu de salut. I aquí sí que és quan hem d'anar a la prèvia d'això i es proveir eines també en aquests joves.
0: Ens deia fa unes setmanes aquí a la ràdio l'entitat Amalgama 7, que treballa amb joves de Catalunya que tenen problemes seriosos, deia el programa La Brúixola, que fins al 95% dels joves atesos per ells presenten algun problema relacionat amb les pantalles. Això d'entrada, pel que feia a les pantalles, i acabem d'explicar aquí el programa, ens ho explicava en Ferran Cuixart, la problemàtica amb les pantalles, no? I vaig a aquest estudi de l'obra social de la Fundació La Caixa i del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que data del mes de gener, just després de les festes de Nadal, que conclou que el 26% dels joves estudiants de Catalunya d'entre 16 i 22 anys s'han autolesionat. El 26% s'ha autolesionat. Aquesta és la xifra esfereïdora, però n'hi ha una altra més, que és que l'11% s'ha intentat suïcidar i 3 de cada 10, el 30%, han tingut pensaments suïcides. Vull dir, són xifres que han de fer pensar les administracions a remengar-se.
19: Són xifres, evidentment i efectivament, alarmants, i de fet, amb això que deies al principi de què passa amb les pantalles, ja fa un any i mig de les primeres mesures que vam fer va ser centrar-nos en aquest benestar digital, i per tant no defugim, diguem, de l'ús de les tecnologies. Les tecnologies ens acompanyen, els dispositius mòbils són eines de treball en molts casos, eines que també han de servir, per exemple, d'oci, però és veritat que hem d'acompanyar amb aquesta educació digital i proveir també d'assessorament a les famílies i a tots aquells professionals que estan doncs més immediatament més en contacte amb els adolescents. Són persones, i els joves són persones que estan desenvolupant el seu pensament crític, i per tant tota aquella informació que els arriba a través del telèfon mòbil en molts casos no tenen la capacitat crítica per discernir què sí i què no. I aquí és on jo crec que tenim el risc. Vam presentar aquesta mesura de govern el 2024 precisament per abordar, aquí l'estem treballant, doncs des d'entitats com Pares Lliures, no? Adolescència Lliure de Mòbils, que és una iniciativa de pares i mares que creuen i totalment i compartim aquesta necessitat de posar segons quins dispositius, aquests telèfons intel·ligents, en mans d'un nen de 12 anys pel simple fet de que acaba l'escola.
0: Sí.
19: I comença l'institut, automàticament se'ls dona el mòbil. Això és veritat que les famílies doncs també se senten condicionades pel que passa al seu entorn, i per tant ha de ser una tasca conjunta. Ho estem treballant amb la Societat Catalana de Pediatria, amb Sant Joan de Déu, amb moltes entitats, col·legi de psicòlegs, també oftalmòlegs, vull dir, té un impacte no només sobre la salut mental, sobre la salut visual, sobre la capacitat de concentració d'aquests infants, que ha disminuït perquè és evident

0: evident que el to d'un mestre a l'aula és més avorrit, entre cometes, enteneu-me, que totes aquelles
1: clar,
0: imatges
1: TikTok,
0: i algoritmes
1: que t'envien
0: ràpidament al cervell.
1: En el mestre no li pots passar la pantalla, no el pots
0: exacte,
1: moure la pantalla.
0: Exacte. Sí. I això és veritat que els mestres ens alerten també d'aquesta disminució de la capacitat de concentració que tenen els nens i les nenes a les aules.
1: Doncs l'Ajuntament de Barcelona que posa remei, o intenta de posar-hi remei a la solitud, la volguda i la no volguda de joves, de persones de tota condició i tota edat, però també de gent gran. Escoltàvem fa un moment la presidenta d'ADET que deia el teatre és terapèutic. Per tant, vagin al teatre, vostès vagin al teatre, consumeixin cultura, la cultura és terapèutica. I si vostè se sent sol o sola en algun moment, té serveis socials, té l'Ajuntament de Barcelona, el de la seva ciutat, el de Barcelona, el d'Esplugues, el de Tarragona, el de Girona, el de Lleida, de Cervera, de Bèrgada, Manresa, de qualsevol poble de Catalunya, perquè li tendeixin una mà i l'ajudin. Marta Villanueva, regidora de Salut, Ajuntament de Barcelona, gràcies per ser-hi.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Això és La Ciutat. Con Robert Calvo.
3: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
4: ¿Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren, en avió o en cotxe amb la finestra abaixada? Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge a la ciutat i a Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Turisme d'Alemanya i Futuroscope Experiences, la teva imaginació serà el teu únic límit.
2: Onda Cero, la teva ràdio.
1: A l'home que acaba d'entrar a l'estudi d'Onda Cero Catalunya a la Rambla de Barcelona, me l'imagino ahir a la tarda dient vaya tela, vaya tela, no? Sí. Víctor Lozano Nieto, què tal, com estàs?
5: Què tal, bon dia, sí, vaya tela i ahir a la tarda i avui perquè tothom encara en parla, de
1: Florentino,
5: la roda de premsa de Florentino.
1: Florentino és l'home del dia, no?
5: Sí, sí, la veritat és que va ser una roda de premsa sorpresa perquè la va anunciar a les 4 de la tarda per les 6 i ningú no s'esperava doncs, que aparegués un personatge...
1: No sé si ho recordo bé, però Joan Gaspar no feia una mica això de fer una roda de premsa per anunciar que feia una roda de premsa?
5: Sí, sí, sí. Bueno, ell ho van anunciar mitjançant un comunicat, però el que ningú s'esperava és que hi hagués aquella posada en escena tan cutre, perdoneu-me l'expressió, però allà sol, en ple de papers, mirant el mòbil, amb el ditet d'índex, passant fotos, buscant captures, una cosa una miqueta esperpèntica, tot plegat per dir que convocava eleccions a les quals es presentava presentarà ell, perquè va dir que es presentarà, però a les quals pràcticament no es podrà presentar ningú més que no sigui ell, perquè es necessiten,
1: sí,
5: recordem, va canviar els estatuts per perpetuar-se el càrrec, es necessita ser soci del Madrid durant els últims 20 anys.
1: Diu, que bueno, ganó les eleccions, diu, ja, però si no se presenta nadie.
5: Clar, és que no es presenta ningú, necessita ser 20 anys d'antiguitat de soci, que això sí que és fàcil trobar-ho, però clar, has d'avalar la teva candidatura amb patrimoni personal que suposa el 15% del pressupost del club, és a dir, has de tenir al banc quasi 200 milions d'euros,
1: clar,
5: és a dir,
1: és que...
5: pràcticament impossible, però clar, ell es va deixar anar, fins i tot en principi hi havia un límit de preguntes, però ell el va superar, diu que no tenia res a fer tota la tarda i que es quedava allà,
1: clar.
5: Es va allargar moltíssim i es va deixar per les històriques. D'entrada va carregar contra el Barça i de nou va acusar el club blaugrana doncs d'això, de corrupció, etcètera, pel cas Negreira.
6: Nos hemos encontrado también en el camino este último pues con un hecho que es terrible, ¿no? Con nuestra independencia hace poco nos hemos enterado, hace 3 años, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia, un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga. Han durado, parece ser que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira.
5: El Barça ja més un comunicat dient que està estudiant emprendre accions legals contra Florentino Pérez per acusar-lo de corrupció esportiva i d'haver-li robat fins a 7 lligues, diu Florentino Pérez. La veritat és que, resumint, perquè més o menys tothom ja sap el que va dir, constants atacs a la premsa, periodistes, molt
1: això
5: victimisme...
1: Molt, tu convoques molt... a la premsa perquè t'escoltin i els ataques.
5: Els ataques, molt de narcisisme, molt zero autocrítica, recordem que el club ve de...

0: d'estar dos anys en blanc, després del fitxatge d'Mbappé, el darulls que hi ha hagut al vestidor, els problemes, etc. Però em quedo també amb dues bestieses de clar tarannà masclista que jo crec que delaten el personatge. Així es referia a una periodista de l'ABC que el va criticar.
1: Miren los periódicos hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid.
0: Yo creo que molts homes... Que molts dels paniaguados, palmeros i mamadors que té al voltant i que tots li diuen que és, que és meravellós. Però es va esperar, que es va superar.
2: Ah, sí?
0: Sí. Així va donar el torn de pregunta a un altre periodista.
2: A veure.
1: Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
3: Una pregunta, presidente.
1: A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
4: ¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
1: Fox, ahí no llego.
0: A ver, esa niña de ahí, que también tiene derecho a hablar, que vosotros sois muy feos, se refería a tú y a mí, ¿eh?
2: Sí, també. Segurament, però vull dir que això és propi d'una roda de premsa de... No diré quina època, però vaja, un altre moment d'Espanya.
0: Però sí, a vegades jo havia de mirar si realment havia
2: mirat
0: el calendari,
2: o si havia
0: agafat un DeLorean de Regreso al Futuro i estava al meu costat Marty McFly i estàvem a 1965, 70, posa-li l'any que la caulis. Jo molt esperpèntic.
2: Jo penso que ara mateix una persona que sigui aficionada, simpatitzant o seguidora del Forofa, del Real Madrid, pot fins i tot sentir vergonya d'aquest moment, no?
0: Jo crec que això no és... No té res a veure amb els colors ni amb el futbol. Jo crec que hi ha coses que no es poden permetre i que realment doncs, fan que qualsevol persona que senti una miqueta el que és el ser bona persona no pot aprovar.
2: Com es deia en el Twitter antic, retweet doesn't mean endorsement. Vol dir que tu repiulis una piulada, no vol dir que la comparteixis.
0: Que la comparteixis. El cert és que jo vaig veure un Florentino realment tocat, bastant... molt superat per la situació, molt desquiciat, molt perdut. Jo crec que... I és el que més em sorprèn, que ningú del seu entorn més proper, per suposat la seva família, però assessors i tal, que diguin, no t'exposis això. Clar, ara entenem per què fa 11 anys que no fa una roda de premsa. L'última roda de premsa va ser el 2015. La resta han estat aparicions, assemblees, llegint un paper allà amb aquella mena d'humilia de la parròquia del poble, però no hi ha hagut cap mena de roda de premsa, quan tampoc hi ha hagut eleccions.
2: Qualsevol organització, política o no política, que no ofereixi explicacions a la ciutadania, ja no a la premsa, a la ciutadania, nosaltres som el canal, doncs ja l'he de fer sospitar a vostè.
0: I de veritat que no ho dic perquè sigui el president del Madrid, vull dir, si aquesta roda de premsa la fa el roda de premsa, perquè jo he criticat molt a la Porta alguns termes que ha fet servir i alguns comportaments, però és que el que vam viure ahir va ser absolutament surrealista,
2: doncs mirin,
0: i esperpèntic.
2: Això és un tastet. A partir de 3:45, dins del Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo, tota la resta. Víctor,
0: la resta.
2: Gràcies, que vagi bé. Adéu. De seguida tornem.
5: És la una de la tarda, mediodia, en Canàries.
6: Noticias en Onda Cero.
5: Buenas tardes. Apenas 17 minutos ha durado la reunión que esta mañana ha mantenido Keir Starmer en Downing Street con el ministro de Salud, Wes Streeting, que es uno de sus rivales políticos y que, según los medios británicos, tiene intención de presentar su dimisión en las próximas horas. Todo mientras acaba de terminar ya el discurso del rey ante el Parlamento británico con el programa del gobierno laborista de este curso político centrado en economía, crisis energética y seguridad nacional. Corresponsal Celia Maza.
7: El monarca ha sido el encargado de presentar las prioridades del Gobierno ante el nuevo curso parlamentario, que pasan por alrededor de 35 propuestas legislativas, donde se incluye planes para estrechar vínculos con la Unión Europea tras los turbulentos años del Brexit. Pero la gran pregunta es si Keir Starmer va a ser capaz de llevarlas a cabo, ya que

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Saludo de vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimecres 13 de maig, dia en què Junts per Tarragona ha demanat que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per expulsar els lladres multireincidents de la ciutat. Amb l'aplicació de la llei orgànica 1/2026, la qual introdueix un nou apartat 3 a l'article 105 de la llei d'enjudiciament criminal que reconeix a les entitats locals la legitimació per exercir l'acció penal pels delictes de furts, els juntaires han registrat una proposta per tal que el consistori es pugui personar en aquestes causes. És una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic i jurídic, ha assegurat el portaveu de Junts, Jordi Sendra, que ha subratllat que serà pionera perquè serien el primer municipi a aplicar-la. Segons la normativa, es podria activar amb un decret d'alcaldia. Aquesta proposta passarà pel ple del proper divendres, sembla que amb el suport també del PSC. També us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força a l'interior d'un domicili de la urbanització Mas Gassons, al terme municipal de Querol, a l'Alt Camp. Una patrulla va rebre l'avís de que hi havia un robatori a la casa i a la casa van comprovar que algú havia accedit a l'interior trencant la porta de fusta de la part posterior amb una radial elèctrica. Els agents van sentir sorolls i van poder evitar que l'arrestat intentés fugir quan es va adonar de la presència policial. Els intrusos haurien remenat armaris i també calaixeres de la casa. El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó ha admès a tràmit el contenciós administratiu presentat pel GPEC, segons han informat els ecologistes, amb l'objectiu que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. Volen que es declari la incapacitat del Siurana per suportar l'atorgament de 4.000 litres segon i que es revisi la concessió privativa d'aigües a la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes. A més, reclamen que la Confederació garanteixi l'estat de conservació dels hàbitats al voltant del riu. L'advocada del Fons de Defensa Ambiental és Meritxell Cotrinas.
2: Els fonaments de la nostra demanda sobretot es fonamenten en la incapacitat del riu Siurana de suportar una concessió de 4.000 litres per segon i a més si tenim en compte que ja no es disposen d'aquests 200 litres per segon i aquest incompliment que genera doncs, fer la derogació d'aquesta

0: Hidrogràfica de l'Ebre, les empreses nàutiques i turístiques del tram tarragoní de l'Ebre, especialment les que es dediquen a la navegació de piragües i caiacs, han exigit a la Confederació que revisi els protocols de comunicació i avisi amb suficient antelació de les crescudes programades des del sistema d'embassaments Mequinensa Ribarroja d'Ebre Flix. L'Associació d'Empreses de Navegació Activa de les Terres de l'Ebre, a més, un comunicat queixant-se de no haver rebut a temps l'avís de la crescuda programada d'aquest passat dilluns, que va multiplicar per 3 el cabal del riu. Alerten que això posa en risc la seguretat de l'activitat i els ocasiona pèrdues econòmiques. Raül Sabater és el president de l'associació.
1: Sí, bàsicament és la planificació, saber en temps, no? Una altra cosa és un temporal, que saps que plourà o que pujarà el riu i tothom està pendent, però si són desembassaments programats, lo lògic és que tinguéssim un temps abans per saber que aquell dia no es pot fer l'activitat, no? A part que hi ha un prejudici econòmic evident per les empreses que ja tenen contractat aquell dia, però a part d'això és un tema de seguretat. Si tu no saps que pujarà el cabal tantíssim, te pot enganxar al riu i tindre un accident en víctimes, no? Llavors estem preocupats per fer saber això, que es prenguin les mesures oportunes amb les institucions que faci falta perquè no torni a passar més.
0: I acabem el repàs a l'actualitat explicant que l'Organització Europea d'Instituts de Càncer, OESI, ha acreditat l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus com a Cancer Center. És un segell d'excel·lència oncològica. Aquesta acreditació agrupa institucions capdavanteres en l'assistència, la recerca i la innovació en els tractaments del càncer. Aquest pas suposa la creació del Catalunya Sud Cancer Center en col·laboració de l'IRB Catalunya Sud i la Universitat Rovira i Virgili, ja que la docència i la recerca són dos elements clau del projecte. Els responsables del centre destacant que l'objectiu és mantenir al centre els pacients i les famílies i asseguren que millorarà la seva atenció personal, ja que l'acreditació s'ha de renovar cada 5 anys. Josep Gomà és el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud.
2: Sí que pot ser que si tens una acreditació a UEFI, doncs a la llarga vagis cridant talent i hi hagin coses que es puguin fer al territori que abans no es feien. O sigui, això no ho descartem, no? Però, bàsicament, és més important endreçar el que tens que intentar fer una coseta més, que si n'has de fer poques, més val que la faci un que en fa moltes a 100 quilòmetres, que no passa res. De càncer no s'entenen masses a la vida i val la pena curar-los.
0: Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Juan Carlos Piña.
3: Molt bona tarda, què tal? Avui a la província de Tarragona tenim el cel poc ennuvolat en un dia en què les temperatures se mantenen sense canvis o baixen. Se queden les màximes als 26 graus a Tortosa, 25 a Reus i Tarragona, 24 al Vendrell i 21 a Gandesa. Demà dijous tindrem intervals de núvols i les temperatures es mantindran en general amb poques variacions. Arribarem a màximes de 24 graus a Tarragona, Reus i Tortosa, 23 al Vendrell, 20 a Gandesa. És una informació d'EMET.

0: capítol especial d'Històries de Romans avui aquí a la ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb el profe, òbviament, amb Joaquín Ruiz Arbulo. Profe, què tal?
1: Bon dia. Molt bon dia, Pablo. Molt bon dia a tothom. Molt bé, molt bé.
0: Carregadet aquí de feina, no?
1: Pues sí, però ja toca, ja toca. Això, Tàrraco Viva ja està en marxa i aquí estem tots ja en feines, però bueno, com sempre, amb moltíssima il·lusió i molt feliços de poder reviure altra vegada aquesta experiència.
0: Un habitual nostre al voltant de Tàrraco Viva, o bé durant les setmanes, o bé la prèvia, o bé a vegades també l'hem trucat a posteriori per fer les postres i per fer una mica de valoració, és convidar el director, el pare de la criatura, que és el Magí Saritjol. Magí, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs? T'agraeixo molt que en plena setmana de Tàrraco Viva hagis agafat un foradet i diguis, vinga, va, vaig a fer l'escapada i la tertúlia amb Joaquín i
2: gràcies,
0: a mi mateix.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Primeres hores de Tàrraco Viva, les sensacions d'aquests primers dies?
2: Bé, ara estem posant els motors en marxa, hem començat el cicle de documentals, ahir vam començar el cicle de converses, va agafant una miqueta de força, aquest cap de setmana hi haurà moltíssima més activitat i acabarem amb l'última amb moltíssimes activitats de tot tipus, gratuïtes, obertes, també coses més de tallers, és a dir, fem una programació que va increixent conforme van passant els dies, no?
0: Joaquín, ahir em sembla, no?, que justament protagonitzeu vosaltres dos una conversa.
1: Sí, ara es passem tot el dia junts.
0: Es farà matrimoni.
1: Es farà separar. I van dir, bueno, fins després, dormo una miqueta i tornem.
2: Van durar molts anys, Joaquín, durant molts anys, ahir sí. Ho vam dir. El Joaquín ha col·laborat des del primer any al festival i és molt divertit perquè hi ha hagut edicions que, jo que sé, un correu electrònic a la 1 de la nit

0: Joaquín, necessito un llibre sobre aquest tema o... Pam, els 5 minuts ja, ja el tenia, no?
1: No, jo recordo una nit, sí, tal qual com ho explica Magí, amb el Rafael López Moner, que també en aquell moment estava, bueno, era un col·laborador de l'Estret, pues això, era entre la 1 i les 2 del matí i estaven tots, no sé què, no sé quals, però bueno, però, que no pot ser això.
2: Marxeu a dormir.
1: Però bueno, és veritat que bueno, Magí lo sap bé, que lo té, que és el pare de la criatura, és l'única forma que aquestes coses tirin endavant.
0: Sí, els festivals, sempre, com que són programacions extraordinàries, són de tot menys pausades. Han de ser molt intensos, són intensos, i perquè se concentra molt en pocs dies, no? Aleshores, això també es trasllada a l'organització i la manera de fer, no? I passa que també és la part bona, no? Perquè això és un senyal de la il·lusió que li fica la gent, que li posa, no? Tots. I, a veure, en general, podríem dir que som una mica friquis, eh? És a dir, allò que dius, aquesta passió per la història i pel món antic i sobretot per Roma,
2: sí.
0: Té un punt de...
2: Té un repàs una mica molt genèric del programa, ja vam dir els vora de 500 actes, els caps de setmana importants, aquest cap de setmana vinent, el següent, sobretot, apunteu-vos, ho posaves tu una mica en el mapa al Camp de Mar, perquè ja es centralitzarà tot el darrer cap de setmana. Volem aprofitar, ja que a més es dona que enguany és el teu darrer Tàrraco Viva, per fer una mica de, bueno, de reflexió i de repàs amb dues persones que, doncs això, que des del dia 1 doncs ja estaven. Per què un festival de recreació? Per què hi ha un moment que se t'encén la bombeta i dius, i si muntem a Tarragona alguna cosa? No sé si ja tenies al cap el que a dia d'avui és Tàrraco Viva o...

Val? És a dir, les idees són, ja ho dic en plan, en aquesta de conya, però dic, són tòxiques. O sigui, les idees, tothom té idees, no? No era una idea de Terra Viva. O sigui, el primer que s'ha de pensar és per què fas les coses. I per què fas les coses és donar sentit a allò que fas. I el sentit del festival, que jo no pensava en un festival, jo el que estava pensant és com és que la història no forma part de la cultura diària de la gent. La gent corrent, no dels especialistes, sinó la gent corrent. I a mi, que m'ha semblat...

0: Ja dic, vam tardar 4 anys en fer la primera edició, eh? És a dir, no va ser una cosa ràpida. Sempre dic que el pensament és lent i l'acció ha de ser ràpida, però fins a dir, abans, sobretot el sentit de per què fem les coses. Que una... I aquest any, precisament, que és el meu últim com a director, el que he volgut, el que hem volgut és fer una reflexió. I a veure, continua tenint sentit fer el festival? És a dir, quin sentit té? Actualitzem el sentit? És a dir, tornar-nos a interrogar sobre l'essència de les coses. És a dir, moltes vegades fem les coses per inèrcia. Les fem, surten bastant bé i les repetim ad infinitum. Sí. A mi no m'agrada gaire això, és a dir, repassem-nos una miqueta, autocritiquem-nos, a dir, a veure, què fem, no? Per quin sentit té? I ahir, amb la conversa amb el Joaquín, si va quedar clar, és una cosa que em sembla molt evident. La història no es repeteix, mai es repeteix com tal qual, no? El que sí ens pot servir és per tenir uns elements de crítica del que ens està passant. O sigui, elements de dir, ei, això ja ha passat, a veure, l'avarícia actual dels tecnòcrates aquestes que són els amos de les nostres vides, d'alguna manera ja havia passat. Llavors, si la història no repeteix exactament igual, el que sí és que hi ha símptomes que ens poden posar alerta. Mm. Aleshores, si això serveix per ser més crítics del que ens està passant, doncs mira, em sembla que ja té sentit fer el festival. Mm.
1: Recordo que la pregunta, que és una mica el leitmotiv de l'edició d'enguany, és per què Roma? No sé si heu vist, això va fer furor fa uns quants anys a xarxes socials i de tant en tant torna, que hi havia una noia que es feia un vídeo i preguntava, deu ser que al voltant seu doncs hi havia molta gent com el Magí o com el Joaquín, que estan tot el dia pensant en Roma, i deia, per què els homes esteu tot el dia pensant en Roma? I a partir d'aquí es va crear la frase de quin és el teu imperi romà? És a dir, quin és aquell tema que cada dos per tres, doncs, t'hi capfiques, penses, o busques literatura, o busques sèries, o busques pel·lis. Per què Roma, Joaquín?
2: Bé, ahir també ho comentàvem i sempre que surt aquell tema, també aquí en el nostre programa amb tu, Pablo, en les nostres converses surt, per què Roma? Però és que tot el que fem avui dia és romà, d'una forma o d'una altra, totes les coses que som, que pensem, les nostres llengües, la nostra economia, el nostre pensament, la nostra jurisprudència, bona part de la nostra medicina, inclús, tot ve del món romà. I la història d'Europa, de la qual formen part, és una història que a l'època de l'edat mitjana, al segle del Renaixement, el Barroc, etc., encara s'ha anat formant recordant aquella imatge. I per altra part, recordem, a veure, que quan parlem de Roma estem parlant d'un civilització no és la paraula, perquè era tot el món antic, però estem parlant de 1000 anys d'història. No és allò, dius, mira, és una cosa puntual. No, és que van ser 1000 anys, des del segle VII abans de Crist fins al segle VII després de Crist, fins al segle V després de Crist amb la finalització. O sigui, més de 1000 anys, 1.200 anys. Bueno, clar, això lo resumim, lo sintetitzem, lo tenim a tot arreu. I el que comentava ara Magí, ja no és un problema de simple curiositat, és un problema de que quan passen les coses, si no saps d'on vens, te serà difícil no enfrentar-te, sinó saber com afrontar els problemes de la millor forma possible.
1: Conèixer la història.
2: Exacte.
0: Sí, per tenir eines de coneixement, i per tant, si tens eines per coneixement, pots reflexionar, pots enraonar, si no, sobre què reflexiones. És a dir, si tu et passa una cosa i això no ho lligues amb el que està passant al teu voltant i més enllà, no sabràs mai què t'està passant. És a dir, és un fet, jo ho veig així, eh? Vull dir, puc estar equivocat. Per tant, la història és això. No tant perquè s'ensenyi el futur, que això és impossible, sinó per comprendre el present. És a dir, és més una relació entre present i passat. Bé, hi ha un... El gran historiador Marc Bloch, un medievalista francès, va dir, és que vostè, com és que estudia el passat? La història no estudia el passat. El meu objecte d'estudi no és el passat. El meu objecte d'estudi és la gent en el temps. La gent en el passat, és a dir, la gent és el tema de la història. Les persones, les societats, no el temps. M'explico? És a dir, però a diferència de la sociologia, la història, el paràmetre metodològic és el temps. Clar, això ens dona, jo crec, una perspectiva molt més àmplia de la nostra societat, del nostre present. I per tant, per això és important, perquè està viu. Si la història encara que parli de gent amb el passat, al final el que està passant, el que passa, és que estem analitzant la nostra situació actual.
2: I encara més, encara es poden posar polítics i tenir en compte una d'aquestes frases que també, ja no recordo en quin Tarraco Viva es va reproduir a la revista, que

0: aquesta preocupació i aquest coneixement per la història és una característica dels pobles lliures. És a dir, una dictadura el primer que interessa és lo tanco tot sí. perquè jo te vengui el que jo te dic i, sí. i que tu creguis el que jo et dic. No, escolta'm, precisament aquesta coneixença de com ha anat tot evolucionant és la primera característica de, bueno, d'un pensament lliure a l'Europa dels anys 30 i 40 i que van ser absolutament, en fi, un desastre per la història del món i que del qual venim. Ara ja sembla que els hem oblidat i les dictadures no és que tornin a estar de moda, és que el votar sembla que no és important. Dona igual, bueno, jo, clar, això lo veig sobretot pels joves, jo que sóc professor, i però qualsevol persona d'una certa edat, amb preocupació com amb terror.
1: A veure, aquí hi ha dos elements, Joaquim. Un és el desmantellament sistemàtic de les humanitats en els estudis, tant batxillerat com universitari. Val? Bueno, té conseqüències. Clar. Diu, no, és que millor estudis d'informàtica, que no dic que no es facin, evidentment, i clar, tota la tècnica i el progrés econòmic, ja, però sense el pensament crític se n'anem al garete. És a dir, clar, les humanitats serveixen per això, per fer pensar la gent. Si ho estem desmantellant i cada vegada menys informació, menys estudis sobre això, doncs mira, aquí tenim la vida. I després una altra cosa, les xarxes socials. A veure, les xarxes socials, deixem de dir-los xarxes socials, sisplau. Són insocials. Diguem xarxes digitals, però no socials. O sigui, no són socials. És al revés. Fomenten la glotatria, fomenten els egos, fomenten el narcisisme. Però, sisplau, deixem ja de badar, que és una tradició de la història. I, a més, aquestes xarxes no les controlem nosaltres. O sigui, hi ha gent que està controlant, i nosaltres estem aquí amb una roda de hàmster, no? I vinga, però no. És a dir, comencem a ser crítics amb això. Jo no dic que no existeixin les xarxes que puguin existir socials digitals. Però ara... La vida que han tingut és absolutament insocial. A més, la quantitat de malestar que genera, de malalties mentals, de gent enganxada, i això és com una epidèmia d'organictes. Sí. I llavors dius, molt bé, qualsevol opina de tot, ja, bueno, que opini el que vulgui, però no té el mateix valor. O sigui, no és el mateix una persona que ha dedicat 50 anys de la seva vida a estudiar un tema que una persona que és una petita aficionada que mira, va dient el que li sembla. Home, a mi que opina, evidentment, no hi ha llibertat d'opinió, però les opinions, que són lliures, no totes tenen el mateix valor. Clar, els punts de referència que hi havia se n'han anat al garete. Llavors dius, a veure, no anem bé. No anem bé.
2: Un llibre magnífic, per cert, obro parèntesi, que és La utilitat de lo inútil, de Nucho Ordine.
0: Sí, sí.
2: Recomanació que
0: deixem
2: aquí. Sí, sí, que és manifest interessantíssim. És el Tarracó Viva l'actual, el que tu tenies al cap? Als inicis?
1: No, perquè jo no tenia res al cap als inicis. És a dir, no, res de broma, perquè ja t'he dit, és a dir, el que sí que vam perdre molt de temps era el sentit. És a dir, per què volem fer alguna cosa? No sabíem què. I això sí que ho tenim clar i crec que és més vàlid que mai. La reflexió per mi

0: I em sembla que segueixen utilíssim i segueixen molt necessari, potser més inclòs, potser més. El, que el festival sigui el que és, i que, a veure, no ho teníem pensat. A veure, jo dubto molt, i ara us posaré l'exemple, que no és que vulgui semblar jo, sinó només l'exemple com a exemple. Jo dubto molt que el senyor Ferran Adrià, quan va començar a revolucionar la cuina mundial, tingués el cap revolucionar la cuina mundial. Mm. El que tenia el cap ell era cuinar, aprendre coses, i el cap i se li anava, no estava pensant en què... És a dir, les coses esdevenen, però no es pot planificar en aquest sentit perquè t'equivoques molt. És a dir, tu penses, no, farem un festival i serà un referent mundial o europeu, això vas molt malament. No, no, tu fes una cosa perquè tingui sentit per tu i per la gent que ho fas.
1: I l'altre vindrà.
0: Després ja vindrà l'altre, és a dir, no es pot marcar. Fai això per arribar aquí. No, això no funciona, la vida no funciona així. I fins a dir, a molts alumnes els dic, no planifiqueu massa la vostra vida. És un error. És a dir, si planifiques massa la teva vida, te'n donaràs compte de que al final vas darrere una quimera. I jo faré això per arribar aquí, i després quan arribi aquí faré l'altre. Ja, i entremig, jo que sé, se demora una persona molt estimada, tu has agafat un càncer, o jo que sé, o jo... mil coses. La vida també te va donant coses que tu has de saber aprofitar. Però si, com vols aprofitar si tens una línia marcada? Que és una cosa que a mi me sorprèn de la gent. És a dir, no, jo vull fer això. Dic, escolta, tonto. És a dir, si vols arribar aquí i resulta que tens una cosa més bona, per què no agafes la cosa més bona? No, perquè jo m'he marcat aquest objectiu. O sigui, és una contradicció molt humana, per altra banda, i per tant, no es pot planificar tant. És una cosa que l'administració, jo els dic, a vegades, evidentment no em fan cas, millor suposo, però dic, escolta, tanta planificació és contraproduent. A veure, si no saps on vas, què planifiques? Si tu vas un camí, vas fent. I van, no, és que farem això... I no, la planificació. Planificar és important després de que sàpigues per què fas les coses. Quan ja saps per què fas les coses, pots arribar a començar a planificar. Però si no, no pots. Per tant, no sé quin era. El que sí que sé és que el festival d'alguna manera forma part ja d'una certa vida cultural de la ciutat. Penso que la història a la nostra ciutat, altres no, per tant, jo és una cosa que sempre reivindico la nostra ciutat. Entre tots, no només el festival, evidentment, l'ICAC, l'ORB, el Museu d'Història, el Museu Nacional Arqueològic, és a dir, molta més gent han fet possible que la nostra ciutat, la història, esdevingui un fet bastant quotidià. Encara que per fer, però se debat, se'n parla, hi ha interès, les eleccions és un tema recurrent, surt a les eleccions, per bé o per malament, però surt, en altres ciutats això no apareix. Per tant, una certa satisfacció sí que jo tinc i crec que és real, no? Del tot, no, del tot no, perquè evidentment el que veig és que queda encara molt per fer, molt. I encara hi ha sectors de la població i de fora que no arribem encara. Manca de mitjà, manca el que vulguem, o potser que a vegades ens equivoquem, val? Per tant, queda molt per fer, però el que han fet, déu-n'hi-do, hem d'estar contents, jo crec que la ciutat pot estar contenta.
2: I una cosa que a mi m'impressiona molt de Tarracoviva, com deia ara Magí, és que ja té un públic fidel. Ahir, per exemple, que vàrem estar fent ell i jo una conversa, a veure, una conversa, no és que fos cap
0: espectacle, sense imatges, ni música, ni res,
2: a palo seco. Pues escolta'm, allí al Tinglado 1, en una sala amb una capacitat quasi 200. Important, pues allí tenies a la gent, i després parlant, bueno, la gent va sortir contenta, perquè a mi m'impressionava molt, no? Perquè penses, bueno, clar, vàrem estar parlant una hora i mitja, i va ser com, per mi va ser com un moment.
0: Se va passar, i una cosa, a vegades ho dic, no? Fixeu-vos, a veure, qui se queda sortint del banc fent una conversa sobre l'extracte bancari? Jo no conec ningú.
1: En principi, no.
0: Val, però en cultura sí que passa. O sigui, en cultura, quan fas un acte cultural, la gent se queda i comenta allò que ha vist.
2: Clar, clar.
0: Perquè és interessant per ell i és comunitari. No és un acte...
1: individual, sí.
0: No. I per tant, quan veig que la gent que queda un rato i comenta, i a fora del local segueixen comentant això, allí, no sé què, i dius, val, és objectiu complet, no? Perquè és això, de qui

0: I per tant aquest és el valor final de la cultura, de la història, de la literatura, de les arts escèniques, del que vulguis. Pots comentar una pel·lícula, però que t'hagin substituït, ha pujat l'interès al 0,2-1,1%, dubto molt que es faci un cor i que ho comentin.
1: Deixa'm que et pregunti també pels mals de caps que suposa fer un i dirigir un festival com el Tarraco Viva. Marxes amb alguna espineta? Alguna cosa que diguis, ah, això m'hagués agradat?
0: Una no. Centenars. És a dir, centenars. Moltes. És a dir, ahir li vaig preguntar a Joaquín, és a dir, quin tema creus que havíem pogut tocar i no hem tocat? I després fas una ressenya en un munt, un munt.
2: Però, perdona, Magí, me va agafar per sorpresa. Mai, jo que me lo preparo tot. Sí. I no vaig saber. I després, al cap d'un estor, vaig pensar, home, ja ho sé, la bellesa. Teníem que parlar de com el món antic, què passa amb la gent quan se fa gran, i tu i jo som un exemple.
0: Sí, sí, sí.
2: De, bueno, què passava amb els grans? I és un tema ben maco, perquè després donant-li volta...
0: Molts.
2: Per exemple, a l'època antiga, els grans tenien una importància fonamental perquè eren la capacitat de reflexionar a partir de la seva experiència i el que deien era tingut com sagrat, com lo feien.
1: Escolta, una cosa, això d'aquí jo trec un tall, li envio a Julio, el que s'ha de
2: dir. A veure si lo pilla.
0: Fixeu, una de les més grans institucions romanes, el Senat, ve de Sènex.
2: Sí.
0: De senectut, és a dir, gent gran que eren els que manaven, no?
2: Sí, sí.
0: Per tant, clar, és un temazo. Però hi ha molt més, de veritat, és que això és infinit. Els llaços de solidaritat, l'esclavatge, no l'hem tocat mai d'una manera a fons. L'hem tocat lateral, però no d'una manera directa. És a dir, hi ha milers de temes, i a més una altra cosa, no són només els temes, són els formats. Vale? Ja hem intentat anar incorporant coses. Per exemple, des de fa diversos anys tenim la secció El món digital de divulgació, perquè clar, tenen el seu paper i la gent que portem són gent molt interessant, són gent que la majoria són llicències en història, és a dir, que tenen un bagatge cultural, no són opinadors per opinadors. Això ja ho estem fent ja, però jo dic, si volem captar nous públics amb gent jove, per exemple, hauríem d'intentar crear formats nous. Això ja, com has dit tu abans, jo ja sóc emèrit, pràcticament, d'aquí una setmana seré emèrito.
1: No marxis.
0: Jo crec que la futura direcció crec que tindrà en compte aquests nous formats.
2: I també jo crec que aquí tenim que valorar també la tradició que té Tarraco Viva d'adaptació a la realitat. Per exemple, recordo com una de les més impressionants que varen fer l'any de la pandèmia. On el qual el tema de Tarraco Viva aquell any varen ser les pandèmies a l'antiguitat, que és un tema també fascinant. Bueno, aquesta capacitat d'adaptar les qüestions que, diguem, que d'alguna forma que resumim o que fixem més l'atenció del món antic amb l'actualitat.
0: Sí, el dia que es van confinar, que era el 13 de març, crec recordar, aquell dia havíem quedat amb un fotògraf per fer el cartell del festival, que era, el tema era la gastronomia, l'alimentació del món antic. I es va quedar allí, perquè teníem preparat tot, teníem ja el programa quasi embastat, o sigui, teníem tot a punt, bom, i se'n van al risc. Llavors, bueno, clar, en ple confinament, dic, no té sentit mantenir aquesta quan ens està passant això. Llavors vam canviar absolutament la temàtica i vam començar de nou, no? I vam fer aquella d'això que va ser molt diferent, perquè moltes coses van ser digitals. Vam fer el que vam poder, tot i així, van passar 8.000 persones en les activitats presencials a l'octubre, i a 2,5 metres, mascareta, tot allò, van passar 8.000 persones pel festival a nivell físic, i que no em vaig donar compte d'una cosa. La cultura digital està molt bé, però no és el mateix. No és el mateix. És a dir, la cultura realment és quan te trobes. És a dir, és presencial.
1: I més nosaltres, que som mediterranis.
0: Evidentment.
1: Que som romans.
0: Evidentment, tocar, evidentment.
2: No, i això no s'ho expliquen sobretot els companys dels grups de reconstrucció del Renagment que venen d'Anglaterra, de Gales, de França o d'Holanda i d'Alemanya. Clar, quan venen a fer aquí les seves representacions, clar, al·lucinen, perquè ells això ho fan en un camp de gespa, molt un lloc molt maco, però clar, quan arribes tu veus la muralla i clar, dius, mare de Déu, clar, tenim aquest contrast.
0: Sí, jo recordo un any, quan vam venir per primera vegada al Leio Sisenu Plaren, que és de la zona de Colònia, Alemanya, clar, vam venir aquí i els vaig posar el Roqueral. Clar, el Roqueral, que jo diré el Secarral, perquè allò era... Clar, ells estaven acostumats a la gespa, a clavar les tendes i era tot fàcil, i allí, pam, pedra sota, va dir, això què és? Va dir, clar, això és el Mediterrani.
1: Normalment sempre et preguntava quan fèiem la presentació del Tarraco Viva, quan fèiem la valoració, deia, bueno, i Magí, ara què? Vacances? I em deies, no, ara ja

0: preparar el Tarracoviva de l'any vinent. I ara què?
1: Ah, ni punyetera idea, no ho sé. Sí, no he planificat, ja us ho he dit, no sóc persona que planifiqui tant, no sé. A veure, a mi la història sempre m'ha interessat, per tant suposo que seguiré estudiant, que és el que m'agrada. No m'agrada, si ensenyar és una pedanteria, és a dir, el que m'agrada realment, jo crec, no sé si Joaquim ho converteix, a mi el que m'agrada és aprendre. I queda tant per aprendre que dic, imagina, no t'ho acabaràs. Per tant, què faré? Segurament aprendre.
2: Sí. No, jo veig, crec que estem ara en un moment que per mi és també, com a, igual que Magic, tenim la mateixa edat, ell i jo. Tots dos estem ja en aquesta fase de transició, que ja ens l'hem guanyat també. Però crec que lo hermoso que estem visquent en aquest moment, i parlant l'altre dia amb Julio Villar, que serà ara el substitut al front de Tarracoviva, ell ens deia que ara estem en un moment de transició. Clar, Tarracoviva portem 30 anys. Això vol dir que 30 anys és tota una generació, però és que ara ja tenim els fills que vàrem tindre fa 30 anys quan començàvem, ara ja són persones adultes que també s'estan incorporant. És a dir, que estem en això que es diu un relleu generacional, i el que crec que està siguent molt interessant és que això no serà un trencar, perquè hi ha moments en què quan algú es va, potser que el que vingui lo vulgui fer tot diferent. Sí, això no fa molt els polítics, sí. I els resultats són terribles. Jo crec que ara estem en aquest moment. Els grups de reconstrucció també estan en aquesta fase de transformació, de canvi generacional, i si això ho fem d'una forma ben organitzada, que segur que serà així, bueno, com a mínim es podrem traslladar tota la nostra aportació, que serà l'únic que demanem, que no quedi en vano.
1: La transició que has dit, només us dic una dada, jo estic més, veig més el Julio que la meva senyora.
2: És a dir, això ja passa.
1: És a dir, estem, ja portem dies i dies que es rodin cada dia, mira, ara sortir d'aquí, anem junts i seguim, i no para a preguntar-me coses, i estem... Jo estic molt content perquè penso que el Julio és una persona que ha crescut en el festival, que ha participat des de fa ja, des del 2014 que participa, coneix el festival, potser no coneix els intríngulos de dintre, però això és el que li estic explicant, i estic molt content, perquè crec que mantindrà alguna cosa, però jo crec que li donarà també la seva... Perquè li dic, has de posar la teva petjada, és a dir, i t'has adaptat tu als nous temps, i a mi ja em cansa una miqueta, algunes coses ja no... Ja arriba un moment que tu ja no pots fer, va? Ara, l'interès per la història és intacte. A mi no se m'ha passat mai, vull dir, al contrari. Jo sempre dic, si una persona és escèptica d'una cosa que porta anys fent, és que no serveix. No serveix. Això ho va dir un dels teòrics de la gestió, que és el Tom Peters. Diu, a veure, jo no m'imagino el Michael Jordan parlar malament del bàsquet. O sigui, pot parlar malament dels Chicago Bulls, però del bàsquet no. Per tant, és veritat. És a dir, i la història és... Diu, no, és que això ho has fet d'una manera fascinant. No sóc jo. Ni és la gent del festival. És que la història és fascinant. Sí, sí.
0: Joaquim, per cert, si vols fer relleu generacional a la universitat, a Tarracoviva, el que vulguis, aquí no et jubiles fins que no arribem a un acord, i estem molt lluny d'arribar a un acord, tu i jo.
2: Bueno, però no, la presentació, que tu sempre em dius el professor, no diguis aquí l'ancien professor.
0: No, això mai, perquè no ho és d'esperit, qual cosa. Magí, mira, en aquesta ciutat, a més, que som molt donats a llançar-nos a vegades pedres contra nosaltres mateixos i a trobar-ho tot cagat i pixat, has aconseguit una cosa que és, potser en altres ciutats és més comú, però que aquí no és tan habitual, que és que nosaltres estem orgullosos d'una cosa que fem, sí. I que es fa i que s'ha parit a la ciutat, i que ha demostrat que aquí hi ha una vida cultural, que hi ha un grup de gent que, si hi ha un objectiu en comú, o remen, i malgrat els entrebancs, que òbviament sempre n'hi ha, surt, i la veritat és que ha sortit en aquestes 29 edicions molt bé. Magí Sarijol, director i pare fundador de Tarracoviva. Gràcies per la feina, Magí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Joaquín, estimat, dimecres vinent més. Una abraçada.
2: Continuem, una abraçada a tothom.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: Torna el sabor a Ganxet Pinxo. Del 7 al 24 de maig, gaudeix de les millors tapes gastronòmiques de Reus. Vota la teva preferida i podràs guanyar una nit d'hotel amb esmorzar bufet per a dues persones a l'Emeridien Ra Beach Hotel and Spa. No t'ho perdis. Ganxet Pinxo t'espera. Col·labora Estrella Damm.
5: Escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
6: Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel. Una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Esto no es solo un partido, es la gira del centenario de los Harlem Globetrotters. 100 años de mates increíbles, jugadas espectaculares y diversión para toda la familia. Un evento que pasa una vez por siglo. El 22 de mayo en CaixaBank Tarraco Arena de Tarragona. Entradas ya en mitaquilla.com.
9: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: cada dos dimecres tenim cita marinera aquí a la ciutat a Onda Cero Tarragona. Aquesta hora saluda la Mercè Toldrà. Mercè, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La nostra guia de la mar, una mar i uns museus, com a directora del Museu del Port. I dic museus en plural, que teniu moltes activitats aquesta setmana, perquè s'ajunten diverses coses.
1: Sí, bueno, és el cap de setmana de la nit dels museus i el dia internacional dels museus, que és el dia 18. El que passa que enguany, com que el 18 és dilluns, doncs la majoria dels museus tenim tancat, perquè és el dia festiu. Sí. Llavors s'acumulen les activitats al cap de setmana.
0: Sí, senyora, cap de setmana carregadet d'activitats.
1: I Tàrraco Viva.
0: I Tàrraco Viva, que ja hem parlat fa una estona amb el Magí Sarit Jordi amb Joaquim Redarbulo, i que vosaltres al Museu del Port, què feu, per cert, vinculat, sí, a Tàrraco Viva?
1: Doncs mira, vinculat a Tàrraco Viva, demà mateix, el, sí, dijous, a les 7 de la tarda, farem una xerrada amb la Patricia Terrado, que és peix fresc, parlant de la gent de la... O sigui, el títol és aquest, peix fresc, no? Per tal d'explicar l'activitat i la vida de la gent de mar als ports. La Patricia Terrado és professora de la URB i ha fet diferents publicacions sobre el pol romà, sobre inscripcions romanes, sobre diferents estudis, sí, vinculats amb l'època romana i sobretot amb el port.
0: Si és que jo recordo, Patricia, em sembla que el seu treball de doctorat era el port romà de Tàrraco.
1: Sí, i se li va publicar un llibre a les col·leccions del port. Sí.
0: I el tutor d'aquell treball, no saps qui era? Joaquim Ruiz Arbulo.
1: Però clar.
0: És que aquí està absolutament... Això és,
1: ella ha estat la seva alumna i han fet moltes col·laboracions. Sí. I enguany, precisament, ella ens ve fer la xerrada, ella al museu, perquè també durant diferents anys havíem fet, aprofitant la Tàrraco Viva o altres activitats de l'any, sí, una ruta arqueològica des del museu fins al Teatre Romà. Sí. I hi ha hagut anys que l'havia fet el Joaquim i altres anys que l'havia fet la Patricia. O sigui que els dos han estat col·laboradors i gent d'investigació, gent de la universitat vinculada amb el museu.
0: Tot queda a casa, al final.
1: Tot queda a casa, sí.
0: Això el dijous, doncs,
1: sí,
0: el dijous, demà,
1: sí,
0: aquesta conferència. Vale.
1: A les 7 de la tarda, és obert a tothom, sí, no cal fer reserva ni res, i esperem doncs que la gent la vingui a escoltar, perquè és molt didàctica.
0: I després, al cap de setmana, com tu deies, museísticament parlant, doncs està molt assenyalat en el calendari, perquè la nit de dissabte és la nit dels museus.
1: Sí, però si em permets, abans, sí, de parlar de la nit dels museus, doncs com que vull recordar que avui, 13 de maig, fa un any que vam celebrar 25 anys.
0: Sí, senyora.
1: 26 anys, ara ja portem 26, sí, ara ja podem dir 26, no? Doncs el diumenge passat, encara que ja estigui fet, per aprofitar això, l'aniversari del museu, la nit dels museus i el Dia Internacional dels Museus, doncs tota la programació que anem, i Tàrraco Viva, òbviament, sí, doncs la programació que vam fer la setmana passada va ser els tresors de sota l'aigua, que està vinculada amb la darrera de les converses que vam tindre aquí,
0: Caixa Fòrum, no?
1: Caixa Fòrum.
0: La Glòria Oliver, sí, la directora.
1: Com que nosaltres doncs tenim els derelictes al museu, doncs vam iniciar el diumenge passat una nova visita guiada on s'expliquen els derelictes i altres troballes, mm-hmm, vinculades a l'arqueologia, vinculada al món marítim, a la mar de Tarragona. Això l'han fet ara, aprofitant aquestes efemèrides, sí, però que la continuarem fent al llarg de l'any. I ja que parlàvem de la Patricia i de la xerrada de Tàrraco Viva, doncs el diumenge, ja que el dilluns és festa, sí, i és Tàrraco Viva, farem la visita teatralitzada juntament amb el Museu Nacional Arqueològic del Tiberius comerciant pel Mare Nostrum. Aquesta és una activitat que fa bastants anys que la fem. Primer la vam començar des del Museu del Port, però des de que el Museu Arqueològic va ser el nostre veí, sí, el nostre veí d'ubicació,
0: sí, sí, sí,
1: doncs l'han fet conjuntament, i la veritat que ha tingut molt d'èxit, perquè malgrat que, com dic, fa anys que la fem, doncs encara omplenem quan es fa, no? És també una activitat gratuïta i es fa el diumenge a les 12 del migdia. S'ha de fer amb reserva prèvia. Diria que està ja bastant...
0: Encara
1: queden algunes places, però està bastant ple. Mm-hmm. I, aprofitant que Tàrraco Viva és fins al dia 24, i així que acabem el tema de Tarracoviva, sí. El dissabte 23, a les, si no m'equivoco, a les 5 i mitja de la tarda, hi ha l'altra representació del Tarracoviva. En fem una cada setmana, perquè així doncs la gent que visita Tarracoviva pugui, que encara no ha vist el Tiberius. A més, el dia 23, tot i que a l'agenda, el llibret de Tarracoviva, el que està imprès, surt diumenge 24.
0: És el dia 23, és dissabte.
1: És dissabte 23.
0: És a dir, aquesta setmana el diumenge, i la setmana vinent dissabte.
1: Correcte. Un és matí i l'altre és tarda. Mm. I aquest del dia 23 serà una mica especial, perquè serà, en principi, la darrera vegada que el Tiberius farà el recorregut entre el Museu Arqueològic i Museu del Port.
0: Sí, perquè l'any vinent el Museu Arqueològic torna a la seva casa original, a la plaça del Rei.
1: Serà una mica allò, tancar una etapa del nostre Tiberius.
0: Molt bé, molt bé. Com dèiem, diumenge d'aquesta setmana, dissabte de la setmana vinent, i per aquest dissabte, doncs més coses vinculades a la nit dels museus.
1: Aquest dissabte, doncs, bueno, hi ha l'activitat pròpia des de fa uns 10 anys, 10 o 11 anys, que fem de el viatge a la Constel·lació Museu. Uh-huh. El viatge a la Constel·lació Museu, que enguany, que estem de tema d'eclipsi, doncs la constel·lació, l'anagrama d'aquest viatge, és una activitat que és conjunta de tots els museus i sales d'arts de Tarragona. Estem, doncs, per no deixar-me ningú, estem al Museu Bíblic, al Museu Diocesà, al Mèdul, Centre d'Arts, sí. el Museu d'Art Modern, llavors baixem cap a Caixa Fòrum,
0: sí.
1: I al Museu d'Història, el Museu d'Història de Tarragona, llavors baixem Caixa Fòrum i cap a baix al Museu del Port, al Museu Nacional Arqueològic, i enguany, per primera vegada, s'ha incorporat al Museu de Matemàtiques, que està a l'IMET.
0: Sí, a Ramon y Cajal.
1: A Ramon y Cajal.
0: Sí.
1: Llavors, enguany el tema és en la recerca de la pau, un tema molt...
0: molt d'actualitat.
1: Bueno, molt conflictiu. Mm. Doncs, i sobre aquest lema, doncs farem, no farem el tradicional de tots els anys, doncs, de que hi havia el trenet que passejava, agafava
0: sí,
1: la gent,
0: la ruta.
1: Feia la ruta, doncs enguany no és així, continua sent una activitat gratuïta, mm-hmm. I continuarà havent-hi cada mitja hora una persona en cadascun dels museus que explicarà la peça. Ja se sap que les explicacions són breus, perquè així la gent pugui fer... La idea és que la gent pugui fer tot el recorregut.
0: Clar, que facis tota la ruta.
1: Llavors, enguany, per evitar problemes de desplaçament amb el públic que vulgui, perquè s'ha de fer inscripcions a la pàgina d'Auriga Serveis Culturals. Allí la gent s'ha d'inscriure, és gratuït, però s'ha d'inscriure, però així com abans la gent s'inscrivien i quan arribàvem a 200 ja no podíem agafar més gent perquè era la capacitat
0: del trenet,
1: enguany això no és així. Enguany

0: hi haurà un autobús a disposició de la gent que s'ha inscrit amb l'activitat de la constel·lació. Mm. I aquest autobús serà un autobús circular que serà gratuït,
1: sí,
0: i que tindrà una sèrie de parades per tal de cada uns Museu Almenat i el Museu del Port. A la parada de Serrallo, doncs, bueno, i les altres sempre s'intenta estar a les parades també dels busos perquè allí la gent el pugui... I és totalment circular.
1: Això mateix, fas la ruta i a cada museu hi ha una peça destacada on hi ha una
0: correcte
1: explicació de 20 minuts.
0: Hi haurà una persona que explicarà aquesta peça i llavors, doncs, tu pots anar combinant perquè les activitats començaran, doncs, a les 5, 6... No, potser no tots comencem a les 5, entre 5 i 6 de la tarda, fins a les 12 de la nit, excepte algun museu que acabe a les 11. Crec que és el diocesà o el bíblic que acaben a les 11. Els demés, crec que tothom acaba fins a les 12. Per això, més val que s'ho mirin a la pàgina web o al tríptic que hi haurà del...
1: I sobretot per fer la reserva, com tu dius.
0: Sí, al fer la reserva ho indicaran, no?
1: Sí.
0: I doncs bé, aquesta és l'activitat conjunta. Llavors, des de fa anys, des del Museu del Port vam començar a fer la Petita Nit, que amb la relació de veïnatge amb el Menat,
1: sí,
0: doncs ha fet que la compartíssim durant aquests anys. I nosaltres també programem la Petita Nit dels museus. La Petita Nit què vol dir? Que durant unes hores d'aquesta nit fem tallers o activitats pels nens o per les famílies. La programació enguany, doncs, com que estem amb el tema de l'eclipsi,
1: sí,
0: el Menat ha proposat una activitat que s'anomena Qui brilla al cel del museu. I llavors això, ells començaran a les 6 de la tarda, de 6 a 8,
1: sí,
0: és quan serà la Petita Nit al Menat, i serà un taller familiar per nens de 3 a 12 anys, que serà, doncs, com ja hem indicat a la publicitat, doncs s'haurà de buscar peces de divinitats i d'herois que hi haurà pel museu, però aquestes divinitats o herois estan vinculats perquè han donat nom de constel·lacions.
1: Ah, molt bé.
0: I el ser això, doncs, sí, o estrelles o planetes dentro del sistema solar.
1: Sí.
0: Doncs aquest serà l'activitat que portaran a terme. I al Museu del Port tenim dues activitats. Nosaltres començarem a partir de les 7, i hi haurà simultani, perquè hi haurà des de les 7 fins a les 10 de la nit un taller per saber una mica la part tecnològica i l'evolució dels vaixells, que s'anomena Eureka. I aquí, doncs, és on podem conèixer l'evolució, però també, a part de conèixer l'evolució de la navegació, també es treballarà l'orientació, com s'orientaven els mariners a la mar, no? I aquí entrarà el tema de la manualitat. Si primer és una part explicativa,
1: sí,
0: però després es farà una manualitat que serà crear un sextant, que era un dels, és un dels aparells d'instruments de navegació
1: per orientar,
0: per tal de saber la posició del vaixell en un punt determinat. Llavors, doncs, aquesta serà la part de creació d'activitat de manualitat que faran els nens i nenes a partir de 5 anys. Sempre amb ajuda d'algun dels
1: dels
0: pares o acompanyants que vagin,
1: sí,
0: amb ells. I l'altra activitat serà que tindrem un planetari. Tindrem un planetari que farà una activitat especial sobre l'eclipsi solar. I aquesta activitat, així com l'altra, la de l'Eureka, no és amb reserva,
1: sí,
0: no he comentat, perquè la del Menat sí que ha de ser activitat amb reserva. La nostra de l'Eureka no, però la del planetari sí, perquè el planetari és un aforament limitat i cap un determinat número de públic assegut, i llavors, doncs, per això hem de tindre. Es faran tres passis, que començaran a les 7 de la tarda,
1: sí,
0: i duraran aproximadament uns 40-45 minuts. Per això, mentre uns estaran fent el planetari, els altres podran fer el taller de manualitats. I aquest planetari, que va sobre l'eclipsi solar, doncs ens transportarà una mica, ens farà, o sigui, serem allò de com si som una mirada al futur,
1: sí,
0: perquè ens transportarà a la nit del 12 d'agost per explicar-nos el tema de l'eclipsi.
1: El que viurem amb l'eclipsi.
0: I llavors, doncs, aquest és el que ens farà, i doncs també ens explicarà per què es produeixen els eclipsis,

0: quins planetes i quines constel·lacions podem veure aquesta nit d'estiu al cel, no? Mm-hmm. Esperant que no hi hagi núvols, perquè això...
1: Així que ho hem dit, perquè estem tots preparant túmul...
0: Sí, però al planetari no hi haurà núvols, o sigui que aquí ho podrem veure.
1: Aquí ja podem tenir la sensació real del que s'ha de viure el 12 d'agost.
0: Ah, correcte.
1: Aquest amb reserva, recordo.
0: Aquest amb reserva perquè és un espai limitat. I llavors, doncs bé, al museu tindrem un horari especial des de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit.
1: Molt bé. Se't gira feina, Mercè.
0: Doncs
1: si estaves avorrida...
0: És un cap de setmana... Sí.
1: Intens.
0: Intens.
1: Bueno,
0: però bé, és la festa dels museus.
1: Sí, senyora. A gaudir-la a tothom, aquesta festa dels
0: museus. Us convidem a tots a visitar-nos.
1: Mercè, fins d'aquí dos dimecres, que vagi
0: fins
1: molt bé.
0: Fins d'aquí dos dimecres, adeu.
1: Senyores, senyors, abans d'acabar, un recordatori que ja està en marxa la Ganxet Pinxo. Enguany a més celebrant la 25a edició. Fins al 24 de maig, 37 establiments de Reus participant en aquesta ruta gastronòmica.

0: amb propostes molt interessants i amb una mecànica molt senzilla. Ja sabeu, tapa més quinto o canya d'Estrella Damm per només 4 euros i després pots votar les teves tapes preferides a la web de Gastronosfera, escanejant el QR que trobaràs durant la ruta. Entre tots els participants a les votacions es sorteja una nit amb esmorzar per a dues persones a l'hotel Le Meridian Ra. I ara sí, en uns minuts, Notícies Mediodía, els companys dels serveis informatius i després Jaime Cantizano. Nosaltres tornem demà, a la una més ciutat, aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons. O no?
1: La ciutat.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Després de la vaga massiva de docents d'ahir a tot Catalunya, aquest matí les protestes han continuat al Baix Llobregat i al Penedès amb talls de carreteres i manifestacions. Uns crits que no hauran arribat fins a les oïdes de Salvador Illa, de viatge oficial a Califòrnia. Tot i això, el president de la Generalitat continua estenent la mà als sindicats educatius, però per desplegar l'acord i les inversions, que segons Illa no tenen comparació possible.
2: I el govern inverteix més que ningú en educació. A partir d'aquí, dijous en una reunió, anticipem aconteixements.
1: Si hi ha marge per millorar aquest acord, tal com exigeixen USTEC o el sindicat de professors de secundària, Illa ha preferit guardar silenci.

0: Mentrestant, cita important aquesta tarda al Parlament, on hi compareixeran la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per explicar què feien dues agents del cos en una assemblea docent. Bona tarda, Ricard Jiménez.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, una qüestió que ha aixecat molta polseguera entre els sindicats educatius i entre els partits polítics. Junts, Esquerra, Comuns i CUP reclamen la dimissió de Trapero. Fins ara, el govern ha fet costat als comandaments policials, tot i obrir la porta a investigar si la infiltració en aquesta assemblea era proporcional.
0: 9 dels veïns afectats per una explosió de gas en un pis del Poblenou de Barcelona han passat la nit en habitatges d'emergència de l'Ajuntament. Ana Utiel, bona tarda.
2: Bona tarda. La resta han dormit a casa de familiars o amics. Tots ells encara trigaran uns dies a poder tornar a casa, ja que els serveis bàsics de llum i aigua van quedar molt afectats per les flames. Mentrestant, els dos ferits greus, una mare i el seu fill, continuen ingressats al Vall d'Hebron.
0: El 95% de la societat considera que els menors estan desprotegits a internet.
2: Segons una enquesta presentada en la primera trobada sobre drets digitals que s'està celebrant a Barcelona, la gran majoria de la ciutadania defensa mesures com ara el control parental i l'edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials. Des del govern espanyol, un dels impulsors d'aquest esdeveniment, la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, María González Veracruz, remarca que la seguretat digital dels joves ha de ser una prioritat i reitera la necessitat dels drets digitals.
3: Un 69% de la ciutadania considera que tendría que haber más derechos digitales. Y esto nos lleva a afirmar que todavía son demasiado desconocidos los derechos digitales.
2: L'estudi apunta que una àmplia majoria també creu que la participació a internet hauria d'anar lligada a la identificació obligatòria.
0: El titular d'Esports amb el Víctor i Llucia. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça camí dels 100 punts i l'Espanyol busca una victòria per salvar la categoria.
4: Sí, són dos objectius ben diferents pels dos equips catalans que tenen avui partit de la 36a jornada de primera divisió. Els de Hansi Flick ja han fet el més important, aixecar la Lliga, i ara buscaran una victòria més per acostar-se a l'emblemàtica xifra de 100 punts. S'enfrontaran avui l'Alavés a Mendizorroza. D'altra banda, l'Espanyol de Manolo González, que continua sense guanyar en tot el 2026, rebrà l'Atlètic Club a les 7 de la tarda amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que l'allunyi de la zona de descens a segona divisió.
0: La previsió del temps ens la porta el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Avui al terç oriental i al nord de Catalunya tenim el cel ennuvolat a intervals de núvols, a la meitat sud cel poc ennuvolat. Esperam ruixats al terç oriental que podrien anar amb tempesta, també precipitacions al Pirineu que podrien ser en forma de neu per damunt dels 1.800 metres. Avui les temperatures es mantenen sense canvis o baixen, quedant-se les màximes als 25 graus a Tarragona, 24 a Lleida, 21 a Barcelona i 20 a Girona. Demà dijous, a la meitat nord continuarà el cel ennuvolat i a la meitat sud intervals de núvols amb probables precipitacions a la meitat oriental que podran ser localment fortes o persistents, sense descartar-les de manera més dèbil i dispersa a la resta del terç nord, amb possibles nevades al Pirineu per damunt dels 1.400 metres. Així mateix, les temperatures diurnes seguiran baixant a la meitat oriental i es mantindran amb poques variacions a la resta. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. 3:05 de la tarda. Dani Sánchez, al control tècnic.
6: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada. Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya, amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences. La teva imaginació serà el teu únic límit.
7: Onda Cero, la teva ràdio. Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: Ho dèiem en portada, el conflicte entre el govern i el sector educatiu segueix sense resoldre. S'ha fet evident durant la segona jornada de vaga de docents i per les paraules també del president de la Generalitat. Des de Califòrnia, Salvador Illa manté el pols als sindicats majoritaris. Els escoltarà, però, Ricard, no per reobrir les negociacions.
1: Sí, les protestes dels professors catalans s'han colat entre l'agenda de reunions que Illa té programades amb grans empreses de Silicon Valley. El president es troba en ple viatge institucional per atraure inversions a companyies companyies tecnològiques californianes, però durant una atenció als mitjans ha assegurat que la mà del govern està estesa només perquè USTEC i la resta de sindicats contraris s'assumin al pacte tancat amb Comissions Obreres i la UGT.
8: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte per tots els treballadors de l'àmbit de l'educació i tenen tota la meva consideració i el meu reconeixement, només faltaria, no?
1: Així tanca la porta a renegociar les condicions d'aquest pacte que preveu una inversió de 2.000 milions d'euros en dos anys per millorar les condicions laborals i educatives dels docents. De fet, emplaça els sindicats a parlar durant la reunió convocada demà pel Departament d'Educació. D'aquesta manera, Illa segueix la línia traçada aquest dimarts per la portaveu Sílvia Paneque, que apel·lava al principi de realitat perquè els sindicats entenguessin l'acord amb Comissions Obreres i la UGT com un punt de partida.
0: Mentrestant, continuen les protestes dels sindicats educatius amb les primeres vagues per territoris d'aquesta tongada del mes de maig. Avui ha estat el torn del Baix Llobregat i el Penedès amb una participació del 17% segons el Departament d'Educació. De moment, els sindicats convocants no han donat, Anna, encara dades de seguiment.
2: A primera hora del matí, sobre les 7, un grup gran de docents han tallat la B23 a Sant Joan d'Espí durant gairebé dues hores, una acció que ha comportat moments de tensió entre alguns motoristes i els docents. Després, cap a les 9, alguns manifestants també han tallat la carretera nacional 340 a Vilafranca del Penedès en els dos sentits.
0: I enmig d'aquest conflicte ja són més d'un miler els centres educatius adherits al manifest per no fer colònies ni sortides al curs vinent.
2: Els serveis territorials amb més adhesions són els de Girona, amb més de 200 centres, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Lleida i el Consorci d'Educació de Barcelona. Es tracta d'una mesura de pressió per forçar el Departament d'Educació a aprovar millores estructurals en tot el sistema educatiu públic. El Departament considera paradoxal aquesta forma de protesta, tenint en compte que s'ha pactat una compensació econòmica per a aquestes activitats.
0: Els docents han elevat també el to de les seves queixes per la polèmica presència de dos Mossos d'Esquadra en assemblees educatives que preparaven la vaga. Avui, a partir de 4:45 de la tarda, en una estona, tindrem més respostes sobre aquest operatiu perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions. El govern dona suport a tots dos, mentre que bona part de l'art parlamentari, Ricard, reclama la dimissió de Trapero.
1: Sí, Esquerra, Comuns, CUP i Junts demanen el cessament del cap de la policia com a màxim responsable de les actuacions que duen a terme els Mossos. De fet, des del govern neguen cap ingerència política en la infiltració a l'assemblea educativa i asseguren que respon a qüestions operatives al marge de les decisions de la consellera Parlon. Sigui com sigui, les explicacions del govern són insuficients pels partits de l'oposició que han impulsat aquesta compareixença conjunta per esclarir els fets i descobrir si es tracta d'una infiltració puntual o si és una estratègia habitual del govern. De ser així, Esquerra, Comuns i CUP podrien sumar-se junts i demanar també la dimissió de la responsable d'Interior. A més, el terratrèmol polític podria acabar afectant les negociacions als pressupostos de la Generalitat. Per ara, però, tant Esquerra com els Comuns desvinculen una cosa de l'altra.
0: I mentrestant, els sindicats dels Mossos tanquen files amb la Comissaria General d'Informació i defensen la presència d'agents en assemblees docents per monitoritzar possibles mobilitzacions o talls de carretera. Asseguren que és una pràctica habitual prevista dins les funcions policials i neguen que es pugui parlar d'infiltracions. Joan Valentí, bona tarda.
9: Bona tarda, Gavi. El sindicat majoritari SAPMEFEPOL insisteix que la presència de Mossos de paisà en assemblees educatives no és cap novetat ni tampoc una actuació il·legal. Defensen que la policia té l'obligació de preveure possibles alteracions de l'ordre públic, com ara talls de carreteres o mobilitzacions que puguin afectar tercers, i remarquen que aquestes actuacions estan emparades per la normativa vigent.
10: La presència de la policia en assemblees o en moviments socials no és una cosa que sigui nova. Històricament s'ha realitzat. Nosaltres tenim una responsabilitat, no les deixem de complir per impopulars que puguin semblar.
9: Així ho explicava a la brúixola d'Onda Cero Catalunya el secretari general del sindicat, Pere García. A més, rebutja que els agents s'infiltressin fent-se passar per docents i denuncia que el cos està sent utilitzat enmig de la confrontació política. El sindicat també recorda que si algú considera que s'han vulnerat drets fonamentals, haurà de ser la justícia qui ho determini.
0: Gràcies, Joan. Però els conflictes a l'aula, a les aules, no s'acaben aquí, ja ho saben. La Generalitat està fent tot el possible perquè el català continuï sent la llengua vehicular en escoles i instituts. De fet, el govern confia que el Tribunal Constitucional avalarà el seu model lingüístic en detriment d'impartir un 25% de les classes en castellà, tal com ja han avalat el TCJC o el Suprem.
1: El Tribunal Superior de Justícia a Catalunya va establir aquesta mesura responent a denúncies de famílies que no veuen amb bons ulls que els seus fills s'eduquin amb el català com a única llengua principal. Tot i que la Generalitat ha aprovat diverses normes per evitar l'ús de percentatges, el TSJC ha mantingut l'aplicació del 25% del castellà en algunes escoles. De fet, fa poques setmanes el Tribunal Català va tombar parcialment part del decret impulsat pel govern d'Esquerra Republicana l'any 2022, amb el qual volien blindar el català a les aules. Davant d'aquest entramat jurídic, el cas s'ha elevat a instàncies del Tribunal Constitucional, que tindrà la darrera paraula. Doncs en aquest context, el Consell de Política Lingüística Xavier Vila confia que el TC avalarà el seu posicionament.
11: Pel que fa a futures evolucions dels contenciosos judicials, no entrarem en especulacions sobre escenaris futurs. Estem convençuts de la solidesa de la jurídica del model. Creiem que és un model constitucional que serà avalat pel Tribunal Constitucional, que ha reconegut el català com a centre de gravetat lingüístic del sistema educatiu de Catalunya des de fa molts anys.
1: En el torn dels grups durant la comissió del Parlament, Junts, Esquerra, Comuns i CUP exigeixen un pla B en cas que la sentència sigui contrària al model d'escola catalana. D'altra banda, el PP i Vox s'han situat al costat del TSJC i han defensat un model on cap alumne vegi vulnerat els seus drets en cas de voler comunicar-se en castellà.
0: Nou dels veïns afectats per una explosió de gas en un pis del Poblenou de Barcelona han passat la nit en habitatges d'emergència de l'Ajuntament.
2: La resta han dormit a casa de familiars o amics. Tots ells encara trigaran uns dies a poder tornar a casa seva. Tot i que l'edifici no va patir danys estructurals, els serveis bàsics de llum i aigua van quedar molt afectats per les flames. Un dels veïns denunciava als micròfons d'Onda Cero el mal estat de l'edifici on viuen.
12: I ha passat el que tenia que passar, perquè jo portava molt de temps dient, aquí passarà alguna cosa, perquè no hi ha res, no hi ha seguro, no hi ha extintors, no hi ha sortides d'emergència, no hi ha res.
2: Mentrestant, els dos ferits greus, una mare i el seu fill, continuen ingressats al Vall d'Hebron.
0: Més coses, l'episodi de tempestes intenses, que en alguns punts va caure en forma de calamars, s'ha tancat sense incidències destacades. La tarda de dimarts, els bombers van haver de fer una cinquantena de sortides, sobretot per petites inundacions i branques caigudes. Ens en parla la Montse Valls. Montse, bona tarda.
13: Bona tarda. I el 112, per la seva banda, va gestionar prop d'un centenar d'incidents, principalment al litoral i al prelitoral. Entre les afectacions més remarcables, trobem que amb un Serrat va haver-hi una esllavissada que va obligar a tallar la B-112 entre l'Aer i Coibató, atrapant dos vehicles. Les tres persones afectades van poder ser evacuades sense lesions. A més, encara a Montserrat, s'ha tancat el camí de la Santa Cova per desperfectes i en els propers dies, diuen, s'iniciaran inspeccions tècniques per avaluar l'estat del camí i definir les actuacions necessàries. Un altre dels punts on la pedregada es va fer notar amb força va ser a la província de Lleida. Diverses finques de fruiters d'almenys 8 municipis de Ponent han denunciat que han patit danys. A diferència dels episodis anteriors, que van ser molt localitzats, en aquesta ocasió la pedregada ha afectat diferents municipis.
0: Gairebé 3:15 de la tarda, el 95% de la societat considera que els menors estan desprotegits a internet i aprova mesures com ara el control parental i l'edat mínima obligatòria per accedir a les xarxes socials. És el resultat de la primera enquesta sobre els drets digitals que es presenta a Barcelona. Fran Cuixart, bona tarda.
14: Bona tarda. Sí, una enquesta realitzada pel govern espanyol, Fundació La Caixa, la Universitat de Barcelona i Fundació Hermes. En aquesta es posa de manifest que una àmplia majoria, un 71%, creu que la participació a internet hauria d'anar lligada a la identificació obligatòria. L'informe constata també que un 69% considera insuficient la protecció actual dels drets digitals i demanen una regulació per garantir més seguretat i evitar així l'assetjament i les difamacions per llei. Maria González Veracruz, secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial d'Espanya, remarca també que la seguretat digital dels joves ha de ser, diu, una prioritat.
15: Estamos protegiéndonos, tenemos un escudo democrático, porque estamos hablando de democracia, porque evidencia también que la ciudadanía está muy preocupada por nuestros menores. Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad. Créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad.
14: L'enquesta també determina que una àmplia majoria demana també que s'hauria d'estar protegit de manera legal la llibertat d'expressió. Es tracta d'unes jornades, recordem, que s'allargaran fins demà i que compten amb debats i ponències amb una mirada internacional per posar el focus a la defensa i seguretat dels drets digitals.
0: Gairebé una de cada quatre persones de Barcelona assegura que se sent sola sovint o de tant en tant. És una dada que preocupa, sobretot perquè la soledat ja no afecta només la gent gran, sinó també infants i joves. Davant d'aquesta realitat, l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat un pacte de ciutat amb l'horitzó 2030 per implicar administracions, entitats, empreses i ciutadania en la lluita contra la soledat no volguda. Roger Mateu, bona tarda.
16: Bona tarda. L'Ajuntament alerta que més de 5.000 persones viuen en situació de soledat crònica i que 9 de cada 10 ciutadans consideren que és un problema social. A més, preocupa especialment l'augment dels casos entre infants i adolescents, amb nivells de soledat cada vegada més elevats, vinculats també a l'ús de les pantalles i a la manca d'eines per gestionar el malestar emocional. En declaracions a la ciutat d'Onda Cero, la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, assegura que les anomenades soledats invisibles entre joves són un dels principals reptes del pacte.
17: Malauradament, cada vegada ens trobem més infants i més joves que pateixen aquesta soledat i, a més, que la pateixen també i que s'aborda, diguem, des del punt de vista de l'accés a la tecnologia. I, per tant, aquí volem treballar també aquest benestar digital.
16: El pacte també preveu impulsar projectes intergeneracionals, reforçar el paper de les entitats socials i promoure espais culturals i comunitaris com a eines per combatre l'aïllament. Tot plegat en un context en què la pandèmia va agreujar els problemes de salut mental i la sensació de solitud entre la població jove.
0: Més coses, la Generalitat vol retornar el deute que té amb els veïns de l'Alt Maresme i la Selva Marítima enllestint l'ampliació de l'Hospital de Calella el 2031.
2: L'Hospital Sant Jaume de Calella és el centre de referència per 127.000 persones. Els ajuntaments dels municipis que l'envolten fa anys que reclamen aquesta ampliació, anunciada inicialment el 2020. Doncs avui, 6 anys després, el govern ha anunciat que invertirà 80

0: Els municipis que l'envolten fa anys que reclamen aquesta ampliació, anunciada inicialment el 2020. Doncs avui, sis anys després, el govern ha anunciat que invertirà 82 milions d'euros per reformar les tres plantes de l'edifici per doblar la capacitat assistencial. Marc Buch és l'alcalde de Calella.
1: Com un país que creu doncs, en el dret a la salut i en l'estat del benestar, ens toca tenir unes instal·lacions sanitàries i uns hospitals de primera divisió. I actualment doncs, tots sabeu que no el tenim de primera divisió, però d'aquí uns anys doncs, ho serà.
0: El primer pas és ara la redacció del projecte que hauria d'estar enllestit durant el segon trimestre de l'any que ve.
2: Les obres de rehabilitació del Pont del Petroli de Badalona començaran la primera setmana de juny i s'allargaran fins a la tardor.
0: Així ho ha anunciat l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, que no ha pogut concretar si els treballs acabaran a l'octubre o al novembre. El batlle ha avançat que les obres provocaran l'ocupació de part de la platja i del passeig marítim durant la temporada d'estiu, a més d'altres molèsties.
3: Sabrem que hi haurà soroll, sabrem que hi haurà moviment i afectacions temporals, però també crec amb sinceritat que la immensa majoria de veïns entenen perfectament aquestes molèsties i perquè tots tenim un objectiu molt clar i molt reclamat en els darrers anys i és recuperar definitivament aquest gran símbol de ciutat.
0: La rehabilitació del Pont del Petroli tindrà un cost de 4 milions d'euros. L'estructura recuperarà la imatge original de la passera, mentre que el tram final es canviarà el disseny per un en forma circular i s'instal·larà un sistema d'il·luminació innovador.
2: Anem ara cap a la Catalunya Interior. La Generalitat reforçarà el servei de bus entre Berga i Barcelona per respondre a l'augment de demanda dels últims anys. I és que el corredor Montse registra 450.000 usuaris anuals.
4: El Departament de Territori crearà quatre noves expedicions d'anada i tornada en dies feiners i una de retorn als diumenges i festius, a més d'ampliar calendaris i consolidar serveis de reforç. Unes millores que s'implementaran esglaonadament a partir de demà. Sílvia Paniquer, consellera de Territori.
5: I crec molt sincerament que, de la mateixa manera que he dit, que l'equilibri territorial passa per tenir habitatge i per tenir bones comunicacions, avui fem un pas endavant. Hem de continuar treballant, de ben segur que hi haurà demandes que hem de continuar treballant, però des del govern una de les prioritats que tenim és millorar la mobilitat a Catalunya.
4: El pla inclou millores al corredor Solsona-Cardona-Manresa i forma part del segon pla de xoc per reforçar la xarxa interurbana amb una inversió global de 21,5 milions d'euros i més de 10.000 expedicions addicionals.
2: Alguns apunts a la crònica de successos. Un home ha resultat ferit en l'incendi de la cuina d'un habitatge de Torredembarra aquest matí.
0: El SEM l'ha traslladat al CAP, han estat menys greu. Els bombers, per la seva banda, han activat 6 dotacions i quan han arribat al lloc dels fets ja s'havia fet una primera extinció amb un extintor. L'incendi ha afectat un pis de la primera planta d'un bloc de 4 nivells.
2: Els Mossos han localitzat un vehicle d'alta gamma amb diversos fusells d'assalt a l'interior que uns individus haurien abandonat després de fugir d'un control policial a l'AP7 a Borrassà, a l'Alt Empordà.
0: Els fets haurien passat aquesta matinada, el cotxe ha escapat del control i els seus ocupants l'han abandonat poc després en direcció sud per pujar a un altre vehicle i fugir. Quan la policia ha localitzat i ha escorcollat el cotxe abandonat, hi han trobat les armes. Els Mossos han obert una investigació per intentar esbrinar-ne l'origen i quin destí tenien.
2: La policia catalana també està investigant el tiroteig que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda al barri barceloní de la Mina.
0: La policia busca els responsables després que se sentissin diverses detonacions al carrer Saturn. No hi ha ferits. Segons el periòdico, un segon incident hauria tingut lloc a Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat, tot i que la policia no ha confirmat aquesta informació.
2: I també s'està investigant l'incendi de 15 vehicles, 14 cotxes i una moto, concretament, aquesta matinada a l'Eixample.
0: El foc, que podria ser intencionat, s'ha declarat cap a 4:45 de la matinada i s'ha estès ràpidament entre vehicles i un contenidor. Els focus principals s'han localitzat a Còrsega amb Sardenya, Sant Antoni Maria Claret amb La Pan i Indústria amb Marina.
6: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
7: Ja tens el cap a les vacances d'estiu? Ets més de mar o de muntanya? T'imagines el viatge en tren? En avió? Un cotxe amb la finestra baixada. Sigui com sigui, la teva pròxima destinació comença aquí. Onda Cero Catalunya et porta la Setmana del Turisme. Descobreix idees, racons i experiències per fer realitat el teu viatge, els programes La Ciutat i Gente Viajera Catalunya. Amb la col·laboració de Turisme de Txèquia, Còrsega, Turisme d'Alemanya, Futuroscope Experiences, la teva imaginació serà el teu únic límit.
6: Onda Cero, la teva ràdio.
2: Repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. El Barça a pels 100 punts, com dèiem, amb 3 absències a la convocatòria.
8: Sí, amb els deures ja fets, el conjunt de Hansi Flick té...

0: Ara un altre objectiu entre Sella i Sella pels tres partits que resten de temporada, el de sumar els 100 punts. Per això necessita tres victòries més de forma consecutiva, la d'avui contra l'Alavés a Mendizorroza a partir de 2:15 de la nit. En parla l'entrenador alemany Hansi Flick.
1: Por supuesto. Nuestro objetivo es conseguir los 100 puntos y para hacerlo hay que ganar cada uno de estos tres partidos. Este es nuestro objetivo para estos tres partidos. Hemos celebrado mucho, pero también es posible seguir jugando bien.
0: Pel duel d'aquesta nit, Flick ha deixat fora de la convocatòria per descans a Frenkie de Jong i també a Fermín López. A més, Rafinha està sancionat i tampoc no ha viatjat a Vitoria. Tampoc no hi és la minya mal per lesió, però sí que ha entrat al central Andreas Christensen, que ha rebut l'alta mèdica aquest mateix matí. Per part de l'Alavés, Toni Martínez, el davanter que era dubte, ha entrat a la convocatòria de Quique Sánchez Flores, a diferència de l'argentí Lucas Boye, que continua lesionat. I també en clau Barça, la Lliga ha canviat l'horari de la penúltima jornada de la temporada d'aquest cap de setmana. Finalment, el Barça rebrà el Betis al Camp Nou aquest diumenge a 9:15 de la nit.
2: I l'Espanyol busca una victòria que l'allunyi dels problemes.
0: I avui pot ser el dia indicat, a casa, davant la seva afició i contra l'Atlètic Club, l'últim rival contra qui va guanyar. I, a més, quan ara estan empatats a 39 punts amb el primer equip que baixaria, que és el Girona. El triomf d'ahir del Levante per 2-3 contra el Celta Balaïdos ha provocat que els dos equips catalans estiguin en seriosos problemes. El tècnic periquito, Manolo González, vol que els seus ho deixin tot a la gespa.
3: Bueno, has de jugar a morir, a donar tot, que el que estem fent encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i s'ha de sortir, doncs, a morir, no hi ha més.
0: L'Espanyol Athletic Club avui a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium. A la mateixa hora, Villarreal-Sevilla a la Ceràmica i, a banda de l'Alavés-Barça, a 9:45 de la nit, també es jugarà el Getafe-Mallorca. Ja demà, el Girona tractarà de sortir de les posicions de descens enfrontant-se a la Reial Societat a l'estadi de Montilivi en un partit que Mitchell ha catalogat com el més important de la història del conjunt blanc i vermell. També demà, el Reial Madrid es veurà les cares amb l'Oviedo al Santiago Bernabéu. Aquest matí, l'entrenador blanc Álvaro Arbeloa ha recolzat l'esperpèntica roda de premsa que va donar ahir el president del club, Florentino Pérez, sobretot en l'apartat del cas Negreira.
4: Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos, porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol, algo que, bueno, a todas luces, pues ni es legal ni tiene ningún tipo de sentido para todos los que formamos parte de esta competición y parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol y bueno, creo que ese es un sentimiento que tienen todos los madridistas.
0: D'altra banda, el Barça va comunicar ahir que el departament legal del club estava estudiant i analitzant detingudament les acusacions per part de Florentino Pérez i ara valorarà les properes passes a seguir.
2: Obrim la plana poliesportiva amb la 31a jornada de la Lliga CB.
0: Ahir es va disputar el primer partit d'aquesta jornada i el Baxi Manresa va aconseguir la permanència matemàtica derrotant el Girona per 74-75 al pavelló de Fontejau. Els 21 punts de Ferran Bassas permeten als de Diego Campo continuar a la màxima categoria del bàsquet estatal. Els gironins ja estaven salvats abans d'arrencar el duel. Avui es juguen dos partits més. A les 7 de la tarda, Rio Breogán, Jaiopós, Lleida. Els de Gerard Encuentra també es podrien salvar matemàticament amb un triomf i mitja hora més tard el Barça visitarà la pista del CUE, el Coviran Granada, que si no aconsegueix la victòria perdrà definitivament la categoria. En parla el blaugrana Darío Brizuela.
5: Es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
0: El Barça de Xavi Pascual és quart a la classificació, però amb un triomf la costaria acabar segon, la fase regular de la Lliga CB.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
2: Dos minuts i mig i arribem a les 3 de la tarda. El Sonar 2026 ja escalfa motors amb una edició que concentrarà tota l'activitat musical a Fira Gran Via en un format ampliat i amb múltiples escenaris. El festival programarà més d'un centenar d'actuacions i entre els noms destacats hi ha The Prodigy.
6: També hi actuaran altres artistes com Cabaret Voltaire, Kellys o Who Made Who. Dijous 18 de juny hi haurà 4 escenaris i divendres 19 i dissabte 20, 6. Amb canvi de direcció i un plantejament renovat, el Sonar busca combinar llenguatges, disciplines i generacions, mantenint l'essència que l'ha convertit en un referent mundial de la cultura electrònica i digital. El Sonar Kids, el programa paral·lel del Sonar, pensat per gaudir en família, també tornarà. Ho farà dissabte 20 de juny al Parc del Fòrum, amb activitats destinades a despertar i estimular la creativitat dels infants de la casa.
2: També us volem parlar de Cop de Rock, el musical que va portar a escena l'imaginari del rock català dels anys 90 i 2000. Tornarà a Barcelona aquest setembre, coincidint amb el 15è aniversari de la seva estrena original. L'espectacle es podrà veure al Teatre Coliseum del 3 al 6 de setembre amb 4 funcions programades. Es va estrenar l'any 2011 per part de la companyia de Güell de Gom i ara iniciarà una nova etapa amb una producció impulsada per La Barca, que recupera l'espectacle amb una mirada actual, diuen, però mantenint elements clau del muntatge original com part de l'escenografia cedida també per la companyia. I encara un apunt més, en aquest cas pel dia d'avui, la sala Paral·lel 62 acull el concert de Jofre Bardagí interpretant Serrat.
6: Bardagí revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. El disc és un doble homenatge al cantautor del Poble Sec i al pare d'en Jofre, Josep Maria Bardagí, músic i amic íntim de Serrat, que ja havia publicat un treball similar al 1998. El projecte compta amb la complicitat total de Serrat i neix d'una relació artística i vital viscuda des de dins.

0: En la Onda, entretenimiento y actualidad. Todos los sábados y domingos con Julia Otero, desde las 8 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
1: Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belver.
2: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho, com estem?
3: Bon dia, Ariadna, molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
2: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podia aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
3: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: S'espera que durant els 3 dies hi passin uns 200.000 visitants que també podran degustar caragols amb els packs especials de degustació que s'ofereixen al recinte. I seguim a Lleida. El Museu Morera acull l'exposició contrapastoral Art i Pagesia, una proposta que revisita la mirada tradicional sobre el món rural. Comissariada per Pau Minguet, la mostra reuneix una setantena d'obres de més de 50 artistes que fan dialogar peces antigues i contemporànies per qüestionar la visió idealitzada del camp. L'exposició es prorroga fins al dia 29 de setembre. I al Palau d'Anglesola arriba una nova edició del Carrilet Fest, una jornada pensada per gaudir en família amb activitats durant tot el dia. Serà el diumenge 24 de maig a partir de les 11 del matí, amb concert del grup Xiula i continuaran amb espais d'aprenentatge, vermut, contacontes i ioga. A la tarda segueix la festa amb cercavila de gegants, espectacle i festa de l'escuma. Una jornada plena de música, de cultura i de diversió per a totes les edats.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Anem amb les notícies que aquí ens agrada saber què passava un dia com avui, però de fa 100 anys.
3: Huelga entonces dejar exteriorizar la noticia de que no será publicada aquella disposición hasta después de celebrado dicho acto. Con encarecimiento, señor ministro de Gracia y Justicia, yo de ministro de Gracia y Justicia...
2: M'encanta. Necessitem més ministres de Gràcia, eh?
3: Sí, sí, jo crec que hem de tornar a posar aquest nom al ministeri, el Ministeri de Gràcia i Justícia. Que podria ser, doncs, per còmics i per jutges, que
2: també
3: de vegades venen a ser el mateix.
2: També t'he de dir que la majoria de les decisions del Ministeri de Justícia a la gent no els hi fa gràcia.
3: No. Exacte. De vegades sembla que surtin del Club de la Comèdia.
2: Sí, també és veritat. Per això ja els ajuntaven en aquella època. Estava ben pensat, ben curiós. Sí, sí. És el que té les notícies de fa 100 anys, que dius, mira, és que anem inventant ministeris... No, escolti, miri els de fa 100 anys, quins eren els ministeris. El de Gràcia i Justícia.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
5: Gràcies, molt bé.
4: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
5: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONG.

0: Rocina, Ayuntamiento de Valdepeñas, Junta de Comunidades y Turismo Castilla-La Mancha. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: Anem amb els sants.
3: Anem amb els sants. Mira, avui és Santa Vega, escrita amb B alta, de Andén, i Sant Esturmio de Fulda.
4: És que Esturmio és molt fort com a nom, eh? L'agenda no. T'explota. Si intentes introduir el nom a l'agenda, en el mòbil, et salta l'antivirus. Cabre, diu, no, esto es un código malicioso que t'estan intentant ficar. Home, t'ho imagina't, mare meva. Esturmio el tema, eh?
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Tots els nostres oients que sigueu esturmiós, avui el dia us el dediquem, i de veritat una abraçada ben forta, perquè bueno, no tot han de ser inconvenients, eh? Podeu ficar de password al vostre nom a qualsevol cosa que ningú l'encertarà mai. Saps allò que et demanen? Una mayúscula, una minúscula, un caràcter especial, números... Pobre de tu que et deixis una d'aquestes coses, que t'avisa de seguida. Tu poses aquest nom i no et demana ni números. És igual, diu, aceptado.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
6: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
3: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
8: Hay dos letras que te pueden ahorrar muchos problemas. N-O.
9: No a esa comisión del banco que aparece y nadie te explicó. No a que tu seguro te ponga música y tú duchándote con agua fría. Porque cuando tienes abogados como Legalitas, decir no es mucho más fácil. Así que ya sabes, N-O. Hazte Legalitas y no te conformes. 906-661. Y también para autónomos y empresas.
10: Por fin.

0: sí, una setmana més, ja sabeu, ens agrada la tertúlia, nits de ràdio, ens agrada passar-ho bé. Ens agrada analitzar aquests temes que potser en d'altres moments no es poden analitzar prou i que es mereixen, necessiten el seu racó, el seu temps, el seu anàlisi. Com si no, molts dels nostres oients coneixerien què és l'escala de Bristol. Ara qualsevol oient nostre sap què és l'escala de Bristol. I això és gràcies al David Morales i a la doctora Marta González Peláez. Clar que sí, els dimecreus!
1: Bravo, bravo. Bona nit, bona matinada a tothom.
0: La tertúlia de dimecreus que ha portat no només la Marta, el David o l'Alan, que aviam si el podem reincorporar ben aviat a la nostra tertúlia, que ens ha portat no només les seves presències, sinó també grans personatges. Aquí hem conegut grans personatges que ja formen part de la nostra vida, com és Marcelinho, recordem, sí. aquell nino que va deixant embarassada.
1: De la nostra família.
0: Família Marcelinho, Marcelinho Júnior, bueno, tots això, la Marcela, i per exemple, doncs fa uns dies, després escoltarem alguna cosa més, de Batmancito, que és aquesta gent que, bueno... El que passa és que avui quasi tinc en exclusiva un document...
2: Ai.
0: Sí, que d'una persona de la que necessitaré investigar molt, necessito conèixer més d'aquesta persona perquè ha superat totes les meves expectatives. I és que, saps allò que diuen, Marta, de

0: el programa de no saqueis conclusions precipitades, saps? Allò de vegades et passa una cosa i un sobrepensa de seguida, diu, ai, ja veuràs que passarà això i passarà l'altre, i un com que arriba, ja s'ha fet tota la pel·lícula, eh? Això, David, també t'hi has trobat molt. Hi ha gent que d'això diu, ja veuràs, bueno, sí. això et passa tu quan prens un cafè, que ja diu, ja veuràs, no podré dormir, bueno.
1: Bueno, no.
0: Està basat
1: si
0: en fets
1: reals. Si me'l posen com jo demano, puc dormir. Si jo demano descafeinat i me'l posen descafeinat, dormo.
0: Sí, aquest és un...
1: El cap de setmana passat vaig quedar amb uns companys de professió i eren les 6 de la tarda, més o menys, després d'haver dinat, allò que s'allarga una mica, vam anar a fer un cafè junts, i vaig demanar un descafeinat, i no era descafeinat. Estava jo el dissabte a la nit, a les 4 de la matina.
0: Fent la rua, una mica abans de...
2: Podries anar per fer la vigilància del barri.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Jo, mira, llenço una idea a veure si algú me la compra i la desenvolupa. Un sensor de cafeïna al cafè.
0: Oh, que bo, això.
1: Per determinar si t'han posat... O també per determinar, jo que tinc intolerància a la llet, per determinar si t'han posat llet o t'han posat cibada... O
0: un cafeïnòmetre, tu vols dir, eh?
1: Exacte.
0: Ja anem registrant, ja, sisplau, aquest nom que acabem d'avançar. Cafeïnòmetre. Mesura la quantitat de cafeïna que té el suposat descafeïnat, no?
1: Exacte.
0: El suposat descafeïnat. Ostres, m'agrada molt això. I això que dius, també, un cibadòmetre, no?
1: També.
0: O un sojòmetre, en aquest cas.
1: Que et digui quina beguda és.
0: Sí, exactament, que t'ho detecti, eh?
1: Si és soja, si és cibada, si és llet d'ametlles o si és llet de vaca.
0: Hi ha l'escala de Morales, que a partir d'ara el que medeix és les tipologies de llets, no?, de begudes que es posen barrejar amb aquest cafè, a poder ser amb el cafeïnòmetre per saber
1: si d'això. Ara els oients més intel·ligents seran els que diran, doncs demana-te'l de sobre.
0: També, també.
1: Que així t'assegures que sempre és descafeïnat.
0: Sí. Bueno, mai pots saber, eh?
2: Bueno, no sé.
0: Sí, sempre pot ser que algú s'equivoqui de sobre i hagi canviat l'enganxina, ja amb mala d'això, eh? Però bueno, tornem al que dèiem. No saquemos conclusiones precipitades, perquè a vegades la gent, allò d'informació que li ha arribat, no acaba de treure la bona conclusió. I en aquest cas és una noia, l'haurem d'escoltar diversos cops, el missatge, perquè el primer possiblement no acabareu d'entendre la complexitat de la situació. És una noia que està molt preocupada perquè per un fet, per un, diguem, un cafeïnòmetre d'aquests, un detector, creu que li ha canviat la vida. El problema és, i ara poseu atenció, a com creu que li ha canviat la vida. És a dir, que potser el seu càlcul no acabaria de ser cert. Atenció, oients, que no us ho dic per qualsevol cosa. Aquest cas que serà història del Dimecrous de Nits de Ràdio. Endavant, la companyera, adelante. Anem a veure si la podem escoltar.
3: Yo no sé qué voy a hacer. Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué voy a hacer con 5 hijos. Yo no sé.
2: ¿Cuándo se las hizo?
0: A veure, tornem
2: a la hora o com?
0: Tornem a escoltar perquè, clar, no hi ha subtítols i la noia està molt afectada i potser no queda clar.
3: Pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas.
0: Val?
3: Yo no sé qué va a hacer con 5 hijos.
0: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs per estar segura, no? Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, hazte otra, saps? Allò de...
1: A veure si seran bessons.
0: Sí, exactament. Si és de la mateixa família, possiblement. De l'entorn seu segur que li han dit així, com dius. Però, en principi, algú li ha de dir una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon... per exemple, el David amb el diagnòstic de la seva gossa, doncs una segona opinió, un segon criteri, sempre va bé. I en aquest cas, fes-te'n una altra de prova, perquè així t'assegures. El problema és el que diu el David. Algú del seu entorn, diguem-ne, de cercles culturals avançats, això de ser... Aquesta noia, per l'accent, deu ser de Cambridge, possiblement, o d'Oxford, ara no ho tinc clar, o de Stanford. Perquè és tan fort, lo d'aquesta noia, que vull dir que... El tema és que, clar, li van dir... Exacte.

0: digo. Hazte una segunda, no sea que tengas mellizos y no estigues preparada, ¿sabes? Porque... Y la tía diu, no va, feu 5 cops i per sort va...
1: A veure si vindrà un tercer, saps?
0: Clar, a veure si seran trillizos. I clar, la noia ha anat fent i ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè clar...
2: La farmàcia contentíssima, clar.
0: La farmàcia sí. Com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1 ja de descompte. Estan pagant, compra 5, paga 4. Perquè, clar, estan fent l'agost.
1: Bueno, jo crec que en aquest cas... Quedamos
2: un caramelo para que no te asuste.
1: David, en aquest cas, l'oferta jo crec que li fan compra 5, paga 6.
0: Sí, sí, d'acord. I l'accepta. I li diu, mira que bien me ha salido. Diu, mira que oferta. I, bueno, gent que ve de fora, d'altres països, per aprofitar aquesta oferta que, evidentment, no podien renunciar. Estic molt d'acord, David, en aquest cas, possiblement, li posaven... Pague 5, llévese 4, sí. I diu, voy pa allá. Home, és que clar, és que és molt fort això, eh? Bueno, doncs el que diem, no? Hi ha gent molt important en aquestes seccions que es mereixen, no?, tot el nostre reconeixement, i en aquest cas anem a escoltar un altre cas.
2: Com es deia aquesta senyora?
0: No he volgut saber-ho, però ja investigaré, miraré bé en si...
2: Lucecita no, eh?
0: Sí, exacte. Diu, le llaman oscuridad porque no tiene muchas luces, ¿no?
2: Doncs jo, que moltes llums no tenia.
0: No, és molt possible, mare meva. En fi, aquesta deu ser la que segur que ara aprofita per operar-se, jo que sé, el nas o alguna cosa, perquè així el nen ja surti bé, saps? Sí. No. Diu, es que tenemos la nariz muy grande que el niño no sufre esto, ¿no? Bueno, anem a escoltar un altre testimoni, un altre cas d'aquest recull que és els dimacreus de grandes hitos de la humanidad. Escoltem-ho.
3: Una mujer en Valls, en Tarragona,
0: Valls, ¿eh?,
3: finge su propio secuestro porque no sabía cómo volver a casa tras una noche de fiesta. La policía tuvo que activar un operativo urgente y movilizar a la única patrulla disponible hasta que, claro, se quedan locos, descubren que todo era mentira. Ahora se enfrenta a una multa. Bueno, se lo hemos consultado a nuestro abogado, a José Antonio Sires, abogado
0: penalista,
3: que nos ha contado a qué pena podría enfrentarse.
4: Actualmente en España, fingir un secuestro que implique movilizar a la policía y a los servicios de emergencia sin motivo real serían constitutivos de un posible delito de denuncia falsa y simulación de delito. Ambos están castigados por la ley, con multas e incluso penas de prisión, especialmente si movilizan a muchos recursos o generan una alarma social muy alta.
3: ¿Sabéis a qué me recuerda esta noticia? Tú te vas a acordar, Marisa. ¿Te acuerdas de Caballito de Mar?
5: Hombre, me acuerdo de Caballito, como lo voy a acordar.
3: ¿Os acordáis?
5: No se puede olvidar.
6: Fue pareja de...
5: ¿De Falete?
6: De Falete,
5: claro. Sí, aquello fue muy fuerte.
6: Aquello fue fortísimo.
5: Lo vivimos el verano de Yanni, me acuerdo, de hace 400 millones de años, pero él también fingió su propio secuestro. Sí.
0: Caballito de Mar, no...
1: Jo no recordava.
0: Jo quan...
2: No tinc idea qui és el Caballito de Mar.
0: Doncs devia ser el nòvio de Falete, pel que ens estan dient. Tu, David...
2: A mi sona que li van robar les joies o alguna cosa així, no sé si s'ha dit.
0: Mira si pots anar investigant alguna cosa de Caballito de Mar. Perquè un dia la Marta ens havia parlat dels Caballitos de Mar a les coses de la doctora Marta González Felaix. Però no ens havia dit això de que los Caballitos de Mar fingen sus propios secuestros. No ens ho havia explicat, això.
1: Ai, doncs ara que veig una foto de Caballito de Mar, sí que em sona.
0: Veus? Sí, sí.
1: Com a mínim, la cara sí.
0: Veus?
1: De, no sé si haver-ho vist en xarxes socials en el seu dia o...
0: Doncs...
2: A mi em sona que li van robar les joies. No sé si era el Caballito de Mar o un altre Caballito.
0: Clar, o era un altre de mar, saps? Vull dir,
2: exacte.
0: No ho sé. Bueno, en fi, doncs això, no?, que diem, no? Gent fantàstica... I que, bueno, doncs aquí anem recollint la seva història.
1: Que a mi hi ha una cosa que diuen que s'exposa ara a les mesures legals per haver mobilitzat a les forces de seguretat sense motiu.
0: Mm-hmm.
1: Però no, tenia motiu, que no podia tornar a casa.
0: Sí.
1: A veure, això per mi és un eximent. Si no pots tornar a casa, doncs, bueno, mobilitzes a qui calgui, no?
0: Sí.
2: Clar. Sí.
0: No, és evident que cadascú li dona importància a unes coses, no? Sí.

0: I en aquest cas
1: home,
0: deia,
1: bé,
0: què
1: no?
0: faig? Sí,
1: És una
0: total...
1: mica de...
0: Sí.
1: Estratègia d'intel·ligència.
0: Sí, sí. Deixem la intel·ligència a una banda, tornem a Batman.
1: Sí. Hem començat una mica escassos d'intel·ligència.
0: No, no,
1: eh?
0: Avui estem a les fosques, perquè no hi ha luces per ningú lau. Sí, següent capítol de Batmancito, perquè la cosa... Saps com allò que es diu de la goteta a la piscina, que sempre s'ha dit, no? Que
1: sí.
0: Si és una goteta, mira, però que la cosa es va fent gran... I una goteta, de goteta en goteta al final, saps? La...
2: Ai, David.
0: Digue'm.
2: Abans que continuïs.
0: Endavant.
2: Caballito de mar.
0: Vinga.
2: El Mundo. Publicació de l'any 2020.
0: Ostres, 2020, això en plena pandèmia, quasi.
1: Sí.
2: En la historia del mundo del corazón de los de las últimas dos décadas
0: sí.
2: Han salido personajes que bien podrían haber aparecido en La parada de los monstruos, 1932, de Tom Browning.
0: Vale.
2: Entre ellos figura Isaac Rofe, 36, alias Caballito de Mar.
0: Fixa't.
2: Que en 2008 se hizo famoso por ser la pareja de Falete.
0: Ah, 2008.
2: 12 años después, el joven duerme en la calle.
0: ¡Ostras!
2: No tiene apenas dinero. Camina somnoliento. Está desaseado. Bebe demasiado. I come, come un pajari, i come como un pajarito.
0: Ostres, no ha acabat bé Caballito de Mar, eh?
2: No.
0: O sigui que amb el Falet estava el 2008, imagina't.
2: Sí.
0: Tampoc veia la tele llavors. Però...
2: Tampoc.
0: Dir... No, perquè si és davant... No, però tampoc, no la veia. Ostres.
1: Una pila de temps, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, tota aquesta gent, a més, després,
0: no
1: aviam, després de viure amb aquest nivell,
0: sí.
1: De, amb els... famosos, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Amb les cantants o el que sigui.
0: Sí, sí.
1: Després a veure com ho fas, no?
0: Sí, perquè són, entren en cercles viciosos, de bicis, viciosos de bicis cars, no? No de bicicletes, de, vull dir, de coses que són cares, addiccions, històries, que després és molt difícil que remuntin, no?
1: Tot és per tota la vida, que això ho han de pensar.
0: No, no, està
1: aquestes
0: clar.
1: Coses, a més, són molt efímeres.
0: Exactament, exactament. Doncs mira, la història Caballito de Mar, però com dèiem, la gota que es va fent gran és el cas de Batmancito. Aquí nosaltres vam ser uns pioners, vam ser dels primers que ens vam fer ressò del món de Batmancito. Recordem Batmancito, un nino que hi ha una parella, ella influencer, o intent d'influencer, dic per donar context a la història, que va començar a queixar-se de que no li deixaven ingressar a la guarderia aquest nino. Això és el que es diu los bebés reborn, eh? O sigui, són ninos que teòricament estan pensats, Marta, per cobrir el dol, el procés de dol de la pèrdua d'un nadó. Eh? Fins a cert punt, psicològicament, això es pot entendre, i des d'un punt de vista de psiquiatria, de psicologia, es pot entendre, però clar, en el moment en què ja dius jo és que el vull matricular a la guarderia, aquí ja potser el dol, ja no sé si està superat o no, però ja aniria altres patologies que els mateixos professionals estarien encantats de tractar-la. Si no és una patologia, és un morro que se'l trepitja.
2: Sí.
0: Saps què vull dir? El David tira més per aquesta línia.
2: Sí, jo crec que sí. Que la cosa va per aquí.
0: Clar, és un morro que se'l trepitja perquè el que fa és dir, mira, com que la gent se'n passa qualsevol cosa, jo diré aquesta tonteria i que aconsegueixo més followers. Aquí nosaltres ens vam fer ressò simplement per dir, madre mía, com estan les cabezes. Però el que no farem mai és donar-li bombo a ella. És entrevistar-la, és donar-li ressò... Bé, doncs la cosa ha arribat fins a Ahora son soles. I aquí jo ja em començo a preocupar, perquè jo només podria fer-li una entrevista a aquesta persona si vaig a catxundejar-me d'ella, perquè ella no té un problema de dol. Ella té un morro que se'l trepitja, com bé deia el David.
1: No, ella inclús és una manca de respecte a les persones que precisament estan
0: passant molt malament. Efectivament. I per això, si l'entrevisto seria per deixar-la... Vamos, Doncs escoltem a veure quines declaracions va fer el programa de la nostra companya. Endavant.
3: Para mí pues fue muy duro, ¿sí? Porque en esta terapia he sido muy juzgada. He sido una mujer que se atrevió ante el mundo a contar su historia, porque muchas mujeres se esconden y les da miedo ser expuestas, ¿sí? Y yo lo estoy haciendo de la manera más real de sanar.
4: Sí.
3: Y lo que yo quería en esta experiencia de la guardería, como no puedo tener hijos, por lo menos es que no era por un año, o sea, yo no iba a llevar a Batmancito un año a la guardería, o sea, era una rutina de 21 días, tú sabes que el ser
5: quería
3: humano...
5: Quería vivir la experiencia.
3: Vivir la experiencia.
4: De lo que es llevar a un niño.
3: De lo que es llevar a un niño.
4: Desde la perspectiva.
3: Para mí, pues...
0: És que si li donem credibilitat al que està dient, com molt bé diu la Marta, estem fent un greu a les persones que realment tenen un problema. El seu marit, o nou parella, ha dit en d'altres programes que ella tenia 3 de fills, i que ara té 3 fills d'una anterior dona. I ara té 3 fills i li ha caigut el quart. Home, escolta, els altres 3 no crec que acceptin repartir l'herència amb Batmancito, Ho dic perquè...
1: Ni els jocs ni una conversa.
0: Ni els jocs ni una conversa. Allò que diguin, os vais a quedar con Batmancito el fin de semana que nos tenemos que ir, els hi diran que por aquí, saps?
1: Clar.
0: A més, és molt lleig. És que vull dir, és horrorós aquesta criatureta. Bueno, aquest nino. Per tant, clar, ostres, això s'està fent ja molt gran. I el que em preocupa, com molt bé comentem aquí, és que això té un efecte crida. Un efecte crida, a veure quina m'invento, quina més grossa faig per sortir als mitjans. Aquí ho comentem, sí, però perquè ens ho prenem a cachondeo, perquè diem, mira el que la gent s'inventa per sortir, i el que no fem és promocionar els seus comptes perquè els seguim, ni molt menys. Per tant, t'exposes, doncs nosaltres comentem. Ara, és evident que aquesta persona el que vol... és notorietat. I diu, no, és que les demás no quieren exponerse. No, no, ets tu que quieres exponerte, que és un altre tema.
1: Efectivament. Sí, sí.
0: Marta, aquí hi ha tela, eh? Aquí.
1: És que és ella, clar.
5: Bueno, hi ha més tela en el cas de Marcelinho. Però...
0: Marcelinho té molta més tela, estic totalment d'acord.
1: No sé, jo crec
0: Marcelinho
1: que
0: és tot tela.
1: Els caps estan més o menys...
0: Sí, com estan les cabezas, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Bueno. Les cabezas estan un poco averiadas.
0: No, no, és que, a veure, és que... És d'aquelles coses que són... Bueno...
1: Sí, perquè això, el dol es pot fer d'una altra manera.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: No necessàriament amb un nino, sinó amb altres, amb persones encara que no siguin
0: professionals,
1: persones petites.
0: Amb professionals.
1: Clar, i amb un professional primer i després pues, per enfocar i canalitzar aquest carinyo, aquest amor que tens per donar, doncs pots fer-ho per unes altres persones o nens, hi ha moltíssimes possibilitats de fer coses per nens petits que estan als hospitals, que...
0: Exactament, et pots fer voluntari d'alguna cosa i et treus una mica aquest d'això de ser...
1: Aquest carinyo, aquest amor que tens aquí per altres nens que ho necessiten.
0: Sí, sí. Però a més és d'aquelles coses que és absurdíssim el que està dient, perquè és cert això que diuen dels 21 dies, però això és... per crear-te hàbits, és a dir, per ja acostumar-te o desacostumar-te.
5: Hi havia el programa de la Samantha Villar,
0: exactament,
5: 21 dies.
0: Sí, sí, perquè està estudiat que és això, no? Et crees o et treus un hàbit en 21 dies. És a dir, si una cosa, una addicció, qualsevol cosa la tenies i durant 21 dies no ho fas, el teu cap ja s'ha acostumat a no tenir aquella necessitat, no? Aquell, ni que sigui, per exemple, menjar una xocolatina o el que sigui, és igual. Tu ja t'acostumes. I el mateix a fer-ho, no? L'hàbit a fer el monje, no? En aquest cas, els 21 dies. Però, clar, tu no vols... O sigui, l'hàbit no és que vagis a portar... No anirà cada dia a la guarderia per d'això. L'hàbit, quin és el que se suposava que deia? No, perquè si m'acostumbra a fer los horarios, tal. Escolta, això es diu posar el despertador. És que no és tan complicat. No necessites ingressar el nen a la guarderia per posar-te un despertador i unes alarmes al mòbil... que cada 5 minuts et torni a sonar, saps? O sigui, es diu vagància. Clar, és que... Saps què? És que, bueno, en fi... El que passa és que tots en general... I això és una cosa, Marta, David, que hem comentat molts cops, perquè que és certa i no és opinable, és que estem en l'era de... A mi que me hagan casito.
5: Sí.
0: És l'era de a mi que me hagan casito. I jo vull que se hable de lo mío. i jo vull que algú em digui ai pobreta, o ai pobret, no sé què. Hi ha gent que de veritat ho passa molt malament, hi ha gent que de veritat té moltes dificultats per tirar endavant, i aquests, l'últim que volen és que els hi facin casito. El que volen és justícia i treballar i, saps, i poder portar una família endavant. Això sí. Ara, gent que té un problema de narcisisme, d'ego i de mil i una històries, home, escolta, aquí prepareu-vos, que aquí sempre rebreu.
1: I a més, si tenen tres, la parella, no sé si són comuns o no.
0: No, perquè ja ha dit que no pot tenir fills. És que ni tan sols és per una pèrdua d'un fill. És perquè no en pot tenir.
1: Té tres que pot canalitzar aquest carinyo vers aquests nens.
0: Evidentment. És a dir, que està...
1: Però estàs amb ell, no? Dic jo.
0: Sí. Sí. Bueno, pots comptar. En fi, saps què vull dir?
1: Boníssima la frase.
0: Sí. Posem un dubte, no?, com tantes coses. Bé, abans de fer la pausa, coneguem a Gavi.
1: Anem a la pausa? Que
0: no,
1: ràpid.
0: Sí, no, però encara ens dona temps a fer un titular. Coneguem a Gavi, no Figueredo, el nostre company d'informatius, sinó Gavi, de Corea del Sur, el primer robot monjo budista que ha participat en una cerimònia vestit amb la túnica tradicional. Aquí estem escoltant Gavi. Està rebent, li estan posant un collar d'aquests. I ara saluda el públic. Gràcies, Gavi. I ara està fent els símbols, com el símbol del cor, no?, amb els braços i tal. Bueno, a veure, un robot budista potser ja és l'últim que sí. M'esperava, no?, a l'hora de prioritats, no?, des del punt de vista de qui ens poden fer els robots per nosaltres, no?
5: Doncs... Bueno, no sé, igual veiem d'aquí poc un robot capellà, també, a les esglésies.
0: Sí,
5: sí.
1: Clar.
0: Tot és... Home, qui canta Gregorià, saps? Que igual,
1: home, és clar.
0: Que, no ho sé. Igual sap cantar Gregorià molt bé. És que és important, això, eh? Perquè al final dius, home, mira... Si, és que, mira, tenim... El nostre mossèn no sap llatí o li costa molt. Bueno, posa un robot d'aquests...
1: De qualsevol religió, pot ser, perquè al final està programat així.
0: Sí. No? Sí. No, només falta que es posin en temes religiosos els robots, ja ens la lien prou, com perquè a sobre... En fi, fem una petita pausa, però tornem de seguida perquè tenim temes sucosos. Ara veureu alimentaris. Sí. De seguida tornem amb més Nit de Ràdio.
6: A Onda Cero Catalunya, la música.